0: festiu a diverses localitats de Catalunya. Per tant, entenc que molta gent ens escoltarà des de casa, al parc, descansant, al llit, fent coses. Felicitats a tots els que us ho podeu permetre, els que hem de pringar, els que hem de treballar, aquí estem al peu del canó, només faltaria. I la que s'ho ha currat molt aquesta setmana és l'Anna Palet. Què tal, Anna, com estàs?
1: Què tal, bon dia, sí que...
0: Gran setmana coronada amb una altra Champions del Barça, la novena de futbol, la número 49 al club, que podrien ser 50 si l'handbol aixeca la Champions. El Barça té 9 Copes d'Europa, 9 Champions de futbol, 5 masculí, 4 femení, i en té 49 amb totes les seccions professionals.
1: S'està coronant una època daurada que veurem fins on arriba i que serà irrepetible, segurament històrica, perquè de les últimes 6 Champions el Barça n'ha aixecat 4, sobre guanyant amb autoritat contra un Olímpic de Lió, que ara sembla que s'han invertit els papers, que és l'Olímpic que intenta arribar al nivell del Barça.
0: Al Carrusel Canalla a la nit ens explicaves que hi havia jugadores que encara continuaven de festa. La tarda es va allargar ahir a Barcelona amb més de 11.000 persones seguint la celebració de l'última Champions de futbol. Vol, pots confirmar que n'hi hagi alguna que encara no ha dormit?
1: Jo crec que ara ja totes estan dormint, però les MVPs, les que van durar fins més tard, van ser Cata Coll i Clàudia Pina, que després de la celebració a Montjuïc se'n van anar a Montcada i Reixac a la festa major, perquè són festes a Montcada. Clàudia Pina és d'allà i suposo que haurien dir, escolta, doncs per anar a casa,
2: si hi ha
1: festa al carrer, doncs estaven pujant-se a les atraccions de la fira.
0: Recordo
1: a l'escenari de les actuacions.
0: Recordo que quan vam entrevistar Cata Coll ja ens va dir que hi ha una frase que li agrada molt, la porta tatuada, soc feliç prop del perill.
1: No, i agrada perquè és aquesta sensació de dir, no perquè estiguem guanyant moltes Champions i ja sigui la quarta, s'ha de deixar de celebrar, i escoltem perquè Cata Coll precisament va fer una mica de mestre de cerimònies i res més arribar a l'escenari de Maria Cristina, ja va encendre el públic. I del dia de partit...
0: Aquesta és Cata Coll.
1: O
0: el que queda de Cata Coll.
1: Dirigint el dia de partit, però no poden faltar clàssics com el que va dirigir Salma Parayuelo, el voti, voti, madridista, qui no voti. Voti, voti, voti, madridista, qui no voti. Voti, voti, voti, madridista, qui no voti. La gent totalment entregada a l'eufòria de les futbolistes, també acompanyades de tot el cos tècnic. Es va mantejar a Pere Romeu, que per cert renovarà, ens ho va explicar Marc Vivés, el que t'hi jugues a Barça, que només falta trobar el dia per signar la continuïtat de l'entrenador. I va arribar el moment de cantar. Més d'una persona va cantar a capella en aquesta celebració, la primera, una Quica Nazaret, també MVP de les celebracions. Cantant Rosalía, Quica Nazaret, a pelo, davant de les 10.000 persones.
3: Molt bé,
1: sí, sí, sí. I com deia, també representació institucional, el president electe Joan Laporta, el president ara interí Rafa Juste, que veient que Quica cantava va dir, doncs jo també.
4: Oh. Ahir els deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp. És un camp.
3: Com si fos...
4: Som la gent blaugrana, tant se va...
0: Em recorda quan va venir el Que t'hi jugues, Rafa Juste, amb el públic, va agafar el micròfon i va començar a cantar també l'himne del Barça.
1: Va practicar el Toreschi per aquesta qüestió.
3: Sí, sí.
0: No em recordo que em va dir igual, Rafa Juste, puc fer una cosa? I dic, sí, home, sí. Agafa el micròfon, s'aixeca, es posa amb la gent i comença a cantar l'himne del Barça aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, amb una gestualitat que recordava els millors moments de Freddie Mercury, eh? Totalment entregat, Rafa Juste.
5: Girs mirant a càmera.
0: Sí, sí, sí.
5: Hi ha un moment que gira
3: Traveling.
5: Esta es mi cámara.
3: Y yo, pero bueno.
1: Sí, sí.
3: Estos pasos prohibidos.
1: Era un dia de felicitat, era un dia per celebrar i també va haver-hi homenatges cap a les més veteranes com Marta Torrejón i Alexia Putellas.
6: Torrejón, Torrejón, Torrejón.
1: Aquesta és Patri.
6: Torrejón, Torrejón, Torrejón, Torrejón.
7: Torrejón, te quiero. Per cantar
1: i aquesta junts, Torrejón.
7: Només hi ha una reina, Alexia Putellas. Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
1: I és que Alexia hi va viure la pressió popular que encara el seu futur no està anunciat, no ha dit si continuarà o no al Barça, tot i que la majoria d'inputs fan pensar que estem vivint els últims partits ja de la reina, de la capitana amb la samarreta blaugrana, i va protagonitzar un moment amb el president Laporta quan els figaflaues, els convidats per l'actuació musical, cantaven una cançó que es deia No s'acabi, sonava així la cançó. Porta agafava Alexia per l'espatlla i saltaven tots dos junts cantant Que no s'acabi. Per tant...
0: De fet, va ser la gran protagonista de la celebració, Alexia Putellas, a qui li van cantar diverses vegades que es quedi al Barça, no?
1: Sí, perquè ella havia de ser l'encarregada de fer el discurs, però és que la gent la trepitjava per demanar-li això mateix, que es quedi.
8: A totes aquestes persones que veieu una mica més... Un moment, que és més important això. Totes les persones que estan aquí darrere del que estem aconseguint. Ja acabo.
9: Moltíssim aplaudiment per una jugadora de llegenda, per una reina...
0: Alexia Putellas té 32 anys, els acaba de complir, què farà?
1: Doncs el que estava explicant, que tots els inputs fan pensar que marxarà del Barça, ella, doncs, sent el club, és casa seva, però també té ganes de viure altres experiències i sent que si ara mateix no és el moment...
0: Anglaterra?
1: Anglaterra és el país millor posicionat, però també té ofertes de França, té ofertes dels Estats Units, i per cert, la UEFA l'ha anomenat com a la millor jugadora de la temporada a la Champions. Per tant, també una Alexia que està postulant-se per guanyar la seva tercera pilota d'or.
0: Després ho ampliem, però Jordi Ferrón, tu que ets entrenador de futbol femení, i també Fermín Suárez, que segueixes molt el dia a dia del Barça. 4 Champions de les últimes 6 ha guanyat, eh?
10: És una bogeria, i les ha guanyat i com les ha guanyat, que jo crec que això és l'important. Moltes vegades no és tant el que guanyes, sinó com ho guanyes, i sent tan superiors. I l'altre dia, el millor de tot és que va ser un partit on la primera part es va demostrar que hi havia un gran rival davant, que es pensa que el Barça guanya fàcil. I en aquest cas, doncs, una primera part molt disputada, amb una Cata que salva quan té que salvar, però la segona part on el Barça va fer un cop de puny sobre la taula i va fer un autèntic partidàs amb una Alexia molt destacada.
11: És com que hi ha un Barça d'evolució, no? O sigui, perquè la final que el Barça fa davant el Lió no és la mateixa que davant el Chelsea. El marcador és el mateix, però no aclapara igual, però és una final molt competida, però el Barça fa un exercici de maduresa, de bona gestió, sí, d'esperar el moment, de defensar quan toca, d'adaptar-se als moments durs que va tenir el partit, i a la segona meitat amb Alexia. Alexia està molt vigent, o sigui, va fer final espectacular, decidint bé. Seria una llàstima de bo que marxés, i seria un cop pel Barça, que està molt madur i està en un gran moment.
10: Sí, el tema, Fermín, justament, és que jo m'agradaria que es quedés. Jo crec que ja té la capacitat o té el dret a decidir per tot el que ha marcat.
11: S'ha guanyat el moment de triar.
10: Però justament ara que ha guanyat tot, igual és el moment que et diu el cos...
11: De deixar-ho de dalt de tot, no?
10: És que és potser l'única pega, no?, de guanyar l'altra Champions.
0: Després ho ampliem. El nostre homenatge a les campiones en forma de 1x1 especial
3: postres.
0: No paro. Però un moment. Ara, vols acompanyar tu al Bermúdez?
1: Sí, com vulguis.
3: Anem per tots. Vinga, va.
1: Vinga, comencem amb una de les MVPs a la porteria, Cata Coll.
3: Plàtan. Quan la cosa va massa fluida, és sempre qui et salva el cul.
1: Irene Paredes.
3: Brownie. Dura i contundent. És important perquè amb ella pots construir una paret impossible de travessar i que el rival se li fa bola.
1: Mapi León.
3: Lionesa. Es va fotre una bona nata, però de lionesa és del que se li ha posat cara tota la temporada.
1: Esmei Brooks.
3: Tiramisú. El seu fitxatge semblava cafè per molt cafeteros, però un cop més es demostra que s'ha encertat i molt la tria.
1: Ona Batlle.
3: Flam. La van veure nerviosa, però la segona part va posar un molt bon carmelet.
1: Alexia Putellas.
3: Cheesecake. Per tots és la reina indiscutible, i si a algú no li agradi, bàsicament aquesta persona mereix l'execució.
1: Patri Guijarro.
3: Comtessa. Si el lloc per la reina ja està agafat, ella mereix també un títol nobiliari, perquè no hi ha rival que no es quedi glaçat quan juga contra ella.
1: Clara Serrajordi.
3: Red Velvet, de recent aparició, però s'ha convertit en obligatòria tenir en compte tant el present com en el futur.
1: Graham Hansen.
3: Gelat. Al seu costat no hi ha defensa que no sembli un cono.
1: Salma Parayuelo.
3: Pastís de poma. Durant tota la temporada ens hem menjat una poma insípida, però al final hem descobert que donar-li confiança i treball doncs la pots convertir en contundent imprescindible.
1: Eva Pajor.
3: Tortell. Un cop l'any ho intenta. I potser li sortirà la fava 5 vegades, però ho tornarà a intentar fins que tasti la corona.
0: Ara.
1: I sortint des de la banqueta, Clàudia Pina.
3: Colant. És la manera perfecta d'arrodonir un bon àpat quan les coses van bé entre ella i Porta Màgia.
1: Aitana, bon matí.
3: Crema Catalana. És la nostra estrella. A la mitja temporada la vam veure cremada, després a sobre es va trencar i ara per fi ja pot recollir la dolçó del dia d'avui.
1: Quica Nazaret, MVP de la festa.
3: Carquinyolis. No vindria a ser la primera opció, però ens encanta perquè és més catalana que el pal de la bandera.
1: Va unejar una estelada. Aixa Càmera.
3: Cafè Sol. Només vam poder veure un xarrupet d'ella, però ja sabem que de cara al futur promet bona merda.
1: I a la banqueta, Pere Romeu.
3: Tarta de Santiago. Se'l va rajar molt perquè deien que era deixeble d'un gallec i que era una versió insípida de coses molt millors. Doncs vinga, un pessic allà on el vulgueu.
0: En una estona podeu recuperar l'1x1, especial postres del Barça 4, Lió 0, la quarta Champions ja està al Museu del Club.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Pendents a aquesta hora del migdia de la convocatòria pel Mundial de la Selecció Espanyola, la donarà en directe d'aquí a 4 minuts Luis de la Fuente, l'escoltarem al Què t'hi jugues i després roda de premsa per valorar la seva decisió. Més enllà d'aquesta qüestió, altres notícies ens porten a parlar de segona divisió perquè el Depor va guanyar i torna a primera 8 anys després, Palet.
1: Gràcies a aquesta victòria precisament 0-2 contra el Valladolid, el Depor ja és equip de primera quan falta una jornada per acabar la Lliga. Així descrivia la sensació el jugador Mario Soriano al Carrusel Canalla.
13: Es una locura y lo que falta todavía por disfrutar, por vivir con toda la gente. Al final ha sido un momento del pitido final, un alivio. He corrido para toda la afición al fondo porque pensaba, bueno, no les he visto a mi familia, pero creo que estaban ahí y ha sido único. Siempre lo voy a guardar esto y es que todavía todo lo que nos queda en Coruña va a ser una locura.
1: Ja són de primera Depor i Racing, la tercera plaça es disputa als play-offs i confirmats els descensos, ho dèiem, a primera federació de Huesca Cultural Leonesa i un històric com el Zaragoza.
0: Pep Guardiola s'acomiada amb homenatge del Manchester City.
1: El desempador no va poder contenir l'emoció ni durant el partit ni durant l'acte de comiat del club després de 10 anys. Va aclarir que no té cap intenció d'entrenar a curt termini.
14: What do you want to do next?
15: No, rest. No. No plans to training for a while. So, need to... Otherwise I will be here. And I need to... Step back, I will not train for a while.
0: Lu, què farà Guardiola? Només descansar?
16: Bueno, sí, serà la representant del City. Anirà a casa de vacances.
0: I no podria ser representant del Barça?
16: No.
0: Per?
16: Bueno, perquè té contracte amb el City. Sí, només així. Treballar pel City.
0: Però què farà pel City?
16: Bueno, pues serà com un càrrec institucional durant, suposo que un parell d'anys, un any, per lo menos.
0: I això no ho pot compaginar amb un càrrec institucional al Barça?
16: Va, si representes el City, però no pots representar un altre club. Representa el City Group.
0: És una anomalia, no?, que Guardiola vagi pel món representant el City i no el Barça.
16: Té molt bona relació amb el Sheikh Mansour. Però molt. I és una qüestió de pell. Són amics.
0: Ara ho ampliarem també, eh? Anna, hi ha preocupació per l'estat físic de Leo Messi?
1: Sí, perquè aquesta matinada ha marxat lesionat després de tocar-se la part posterior de la cuixa esquerra. Recordem que queden 3 setmanes perquè arrenqui el Mundial.
0: No ens trobem fusta perquè el pugui jugar Leo Messi al Mundial amb Argentina. Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions. Aquest és una manera de vendre la notícia. L'altra és Adrià Soldevila es carrega el seu Milan que no anirà a la Champions.
1: Exacte, perquè sí, és una temporada històrica pel Como que ha acabat quart classificat, però res de tot això seria possible si no fos perquè el Solde va anar a San Siro a veure la derrota del Milan contra el Cagliari, que ara els feia baixar, per tant, a la cinquena posició, la d'Europa League.
0: És molt bèstia, eh? Pensàvem que havia trencat el gafe. Però ara s'ha coronat. Pobre tio.
16: Bueno, però la notícia a Itàlia és que Pedrito deixa el futbol.
0: Sí, sí. La notícia a Itàlia i al món del futbol.
11: Carrera enorme de Pedro.
10: Mita, eh?
16: Però mita absolut, eh?
11: Absolut.
10: Total.
11: Picapedrer amb una qualitat i vigent fins l'últim dia, eh?
0: Segons Guardiola, Lu, el dia que debuta canvia la història del futbol espanyol.
16: Això diu el Pep, sí, però el Pep ja saps que és una mica engallarada. Però sí, és veritat, jo crec que és una carrera infravalorada absolutament.
10: Sí, segurament perquè la importància que tenia en aquell Barça...
11: Perquè
10: hi havia noms molt importants i molt potents, però la importància que donava a ell per arrodonir tot, bueno, jo crec que va ser clau.
16: Bueno, jo crec que si no es paria, el Barça no guanya el primer Mundial de Clubs. Perquè més enllà del gol amb el pit de Messi, si no pot el cap al minut 90...
0: Sí, perquè aquella final estava perduda.
10: Collons, segurament.
16: Bon patir.
0: En bàsquet, Seixó, el Madrid perd la final de l'Eurolliga.
17: Doncs sí, un Real Madrid sense joc interior va estar a punt de donar la sorpresa a la final Eurolliga per l'Olympiacos, 92-85. A la final júnior, victòria del Barça, 77-85 davant el Real Madrid. A la Lliga CB, el més destacat, la victòria de la Penya, que es consolida a la sisena posició, i la del Morabanc Andorra-Lleida. Els andorrans surten del descens. I una previsió, en les pròximes hores, Joan Laporta i Xavi Pasqual s'haurien de reunir per saber el futur del tècnic de Gavà. La continuïtat de Joan Carles Navarro cada vegada és menys probable.
0: Atents també a aquesta reunió i del que pugui passar amb el director esportiu de la secció de bàsquet, Navarro, que té les hores contades al club. 1:15, en directe, la llista d'Espanya per al Mundial d'aquest estiu.
18: 16 futbolistas llamados a intentar hacer posible la ilusión de todo un país. Sean las primeras palabras de bienvenida por parte de quien lidera la ilusión del fútbol español a la cabeza de la Real Federación Española.

0: resumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Dale, José. Venga, va. Una nana Camila
0: podria anar a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i sis, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: Divertida és la llista de Lluís de la Fuente per al Mundial, amb 8 jugadors del Barça, amb cap jugador del Madrid. M'apunta el Xavi Valls, sempre atent al Què t'hi jugues. Nosaltres ho estem, evidentment, a l'11 d'Esport 3, que hi ha 8 catalans a la llista, 8 de 26 són catalans, i el Teje apunta una dada interessant. El 2010, que és quan Espanya guanya el Mundial, si comptem a Villa com a jugador del Barça, perquè ja estava anunciat, ja estava fitxat, el paper dels futbolistes del Barça és idèntic a l'actual. 8 jugadors, un porter, ara Joan García, llavors va ser Víctor Valdés, 2 defenses, ara són Cubarsí i Eric, el 2010 Puyol i Piqué, 3 migcampistes, ara són Pedri, Gavi i Olmo, llavors van ser Busquets, Xavi i Iniesta, 2 davanters, ara són Ferran i Lamin, el 2010 van ser Pedro i Villa. És una dada que molt ràpidament ha captat el Joan Tejedor.
5: A Villa és que va estar al València.
3: Però estava anunciat pel Barça, per tant, futbolista del Barça formalment.
5: Però això és com Víctor Muñoz. Ara, si el fitxa algú, a mi em sembla que el mèrit de Víctor Muñoz és haver fet la temporada que ha fet a Osasuna, no qui el fitxi ara, però entenc el...
6: Això és com quan no sé si va ser el 94... o el 96, el 94, que el Barça va fitxar Pizzi just abans de començar
5: del Tenerife.
6: Del Tenerife. Mm. I el comptaven com a jugador del Barça.
3: Ara us pregunto per quin creieu que serà l'equip base, l'equip titular d'aquest Mundial d'Espanya, però aquest és el moment en què Gavi, a les instal·lacions del Barça, ha sabut ja oficialment que anava al Mundial.
6: Sembla content, eh?
3: Teniu penjat el moment al Twitter del Què t'hi jugues. És un story que ha penjat Lamine Yamal.
7: Que maco.
3: Al seu Instagram personal, Lamine Yamal ha penjat el moment en què Gavi coneixia oficialment que aniria al Mundial. Jo crec que De La Fuente també busca una mica això, no? Que un grup d'amics, no? Com va passar el 2010 també, de gent que està acostumada a compartir el dia a dia
5: base,
3: i que s'entenen, que es coneixen, sigui la base.
7: Un Mundial és un procés com una Eurocopa, molt llarga, molt intensa, on has de conviure moltíssims moments dintre del grup, on has de saber portar els bons moments, sobretot els mals moments, i tenir una base conjuntada i un bon grup és bàsic per treballar en tranquil·litat.
5: I a més, ell coneix de les inferiors a la majoria. La mitjana d'edat de la plantilla que s'emporta Lluís de la Fuente és de 26 anys.
3: 26 anys.
5: Em sembla molt fort. Només hi ha el Panda, que té 33 anys. Després està Llorente i Laporte, que tenen 31, i la resta estan o amb 30 o per sota. I Lamine és el més jove de la convocatòria, amb 18. És una selecció jove. Jo crec que és l'única màcula que podries posar, no? Que en certs moments de vertigen en escenaris molt grans, potser tanta joventut et pot penalitzar una mica, però és cert que per mèrits, jo és la llista que faria. Vull dir, és que variaria molt poc.
3: Perquè l'1 de la teva experiència cobrint mundials són 5 des del 94 fins ara, moltes Eurocopes, moltes concentracions de la selecció espanyola. Fins a quin punt és important aquesta química el dia a dia per com conviuen els jugadors?
6: Jo recordo l'època de Clemente, que va ser duríssima, però duríssima. Hi havia unes hòsties. No va portar Raúl, no va portar Mitchell, va haver-hi molta polèmica. I era un grup brutal. Era un grup superunit. Estava ple de jugadors del Barça. Jugadors que Clemente havia tingut a l'Atlètic de Bilbao, molts, Julio Salinas, Zubi... I era un equip molt homogeni, un equip impenetrable que es va enfrontar a diversos mitjans de comunicació, hi havia dos bandos, estava la Copa i la SER, estava el Marc Rayalàs, estava l'Esport per allà mig tirat, per allà.
3: I això afecta el dia a dia?
6: Sí, però aquell equip es va blindar, i és molt important que això passi, que sigui un equip molt, molt, molt cohesionat, com ho és aquest, crec jo, perquè aquest ho és. De fet, el Barça ho és, i jo crec que això li anirà bé, aquest. Jo crec que té un bon grup, perquè els dos que venen, bueno, treus a la Port, que la Port va menjar part.
3: Mm. Tu el coneixes també, a la Port, no?
6: Sí, sí.
3: Per què dius que menja part?
6: Bueno, perquè és un person.
3: Sí, és un personatge.
6: Sí, sí, sí. Va a la seva. Però, en canvi, Nico és un... Bueno, ja ho sabeu, és molt amic d'aquests, i jo crec que la gent que hi va... Bueno, de fet, a Puig no el conec, però no sé a quin pal va, però no conec de res. Però jo crec que la resta sí que són... Em dóna la sensació que s'ho passaran molt bé junts, i que es divertiran molt.
5: I perfils molt de grup, sí, perquè sí, trobes un Rodri, trobes un Cucurella, sí, trobes un Borja Iglesias, trobes un Fabián, un Miguel Merino, vull dir, em sembla gent que segurament fomenta aquesta cohesió.
6: El Panda
5: sobretot.
6: És molt bon tio.
5: Oyarzabal.
6: I Rodri és un veterano que sempre va bé, tindrà un tipus serio,
5: perquè
6: si no serà un descontrol.
7: Em va tocar viure unes Olimpiades, tres campionats d'Europa i un Mundial. Si no tens bon rotllo...
3: Tu vas estar aquí en Mundial.
7: Sub-17 en Ecuador. Futbol base, estava parlant de futbol base. Si no tens un bon grup, són moltes hores convivint junts, menjant junts, dormint junts, aixecant junts, fent les passejades junts. A l'Olimpiada ens mataven al principi perquè vam començar a perdre, no eren favorits, havien portat dos o tres joves amb l'absoluta, i la cohesió del grup i el bon rotllo que teníem, Iñaki Sáez ens deixava fer... A nosaltres, i era un molt bon grup, ens va fer que, sense ser favorits, poguéssim arribar a la final. Un grup en aquestes competicions tan llargues és bàsic per poder tenir bons resultats.
3: Lluís de la Fuente s'emporta tres porters, Unai Simón, David Raya, Joan García, s'emporta vuit defenses, Eric García el compta com a central, s'emporta dos laterals drets, Marcos Llorente i Pedro Porro, dos laterals esquerres, Cucurella i Grimaldo.
7: A mi em faltaria un central, sí.
3: Quatre centrals, que són Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, s'emporta set migcampistes i estic recitant la convocatòria oficial de la selecció espanyola. Són set migcampistes perquè consideren a Olmo davanter. Els migcampistes són Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Merino i Àlex Baena. Aquests són els migcampistes que posa la Federació Espanyola oficialment a la llista. I vuit davanters... Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamine Yamal.
5: Jo crec que a Baena el voldrà més per banda esquerra, és a dir, que la federació el fica com a possible migcampista, però jo crec que al mig del camp no el trepitjarà. Però jo parteixo de la base que si Rodri està bé serà titularíssim, després al seu costat Pedri i l'altre serà Fabián, perquè Miquel Merino, com no arribarà ple de forma, jo crec que arrencarà amb això, veurem si Zubimendi pot entrar i a partir d'aquí Olmo pot anar ballant si a l'esquerra o mitja punta, però no el veig com a titular d'entrada, i a dalt ho tinc molt clar, bueno, quan ja la competició estigui rodada serà Nico i Lamine, però també és cert que tens a Víctor Muñoz, tens a Baena, tens a Jeremy Pino, i Oyarzabal és segur el nou.
7: Però ja tens...
6: Després hi ha una altra cosa, que són els que no juguen. El Chiqui ho deia l'altre dia, te'n recordes? Que deia Clemente tenia 16 i luego íbamos 8, que els que no juguen són molt importants.
5: Molt importants. Molt.
6: Mira, a la selecció anglesa, una de les raons que ha donat el Tuchel per no portar Cole Palmer és que diu que si Cole Palmer no juga, no el pot tenir a l'equip.
5: Correcte.
6: Jo no sé si és veritat o no és veritat. Jo crec que sí, perquè per això se'n va anar del City.
3: Sí, se'n va anar per això?
6: Sí, perquè...
3: És un mal suplent?
6: Sí, és molt, molt dolent.
5: Volia
6: molt
5: ser suplent. Cap de cartell, no?
6: Sí, volia ser... Ell té que jugar sempre. I per això va dir que se n'anava al Chelsea. I aquests que no juguen són molt importants, perquè tenen que donar molt rotllo. Luis Aragonés, per exemple, a l'Eurocopa que guanya, va guanyar els dos primers partits, el tercer partit contra Rússia, va canviar tot l'equip i els va donar minuts a tots. A De La Red... Va jugar...
5: Reina, Arbeloa,
6: Guiza,
5: fins i tot...
6: Va jugar, com es deia el de l'Espanyol?
5: Sergio García.
6: Sergio García. Que el Sergio García el porta perquè sabia que no es queixaria si no jugava.
7: Sí, sí.
6: I era, tenia qualitat.
7: Però és que això també és important a un club, en una temporada.
6: Efectivament.
7: Saber els teus rols de jugadors, El tenir els... Tu al final tires del 16, com has dit, 16, 17, 18 jugadors. Tens que tenir després 4 o 5 que t'assumeixin el rol de vaig a participar el que pugui, de vaig a entrenar bé, de vaig a donar un nivell bon als companys i de vaig a fer una convivència en una el diària que sigui bona.
5: És que recordeu al Mundial 2010, Llorente és clau davant Portugal, Pedro i romp a les semifinals amb Alemanya i acaba sent clau, és a dir, aquests jugadors que tens 14, 15, que no entren, saps que amb una competició llarga i dura tindran el moment.
6: Penso el Guardiola sempre diu que no vol plantilles llargues, perquè diu jo no puc deixar cada dia a 10 tios fora de la llista.
7: És així, però també tens que tenir aquest filial important que et pugui permetre pujar jugadors joves per completar els entrenaments, per completar qualsevol cosa.
3: Hem escoltat en directe Luis de la Fuente, ha parlat també de la gran quantitat de jugadors del Barça que hi ha a la convocatòria, són 8, inclòs Gavi.
8: Que no sé si són 8, és que no tengo ni idea, y si lo sé se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual, son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más. Y Gavi, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy, es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, y creo que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Pero polivalencia que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no. Es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y Gavi nos da esto, mucho de esto que te estoy diciendo. Y luego además también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un mundial. Creo que a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
3: Doncs déu-n'hi-do, l'elogi a Gavi de Luis de la Fuente. Hem escoltat el moment en què Gavi coneix oficialment que va al Mundial, a l'Instagram de Lamine Yamal. Hem penjat també el vídeo a les xarxes del Que t'hi jugues. El crit que s'escoltava de Gavi ha estat similar al que ha fet el meu fill, el teu. Avui és festa a l'escola i el tenim aquí seguint la convocatòria. T'has posat content quan has sabut que Gavi, de manera oficial, tot i que el papa ja t'ho havia dit, aniria al Mundial. I està molt pendent. Digues-li a la gent de què estàs pendent ara. Què vols saber?
9: Els dorsals, per comprar-me la samarreta.
7: És veritat, per comprar-se, clar.
3: Suposo que els dorsals els coneixerem ja quan els jugadors estiguin convocats, perquè els han de triar.
7: Exacte, igual esperen al final, no? Per si...
5: Sí, perquè jo recordo, no sé, Suïssa fa poc va posar els dorsals, però feia com 3 o 4 dies que havia ofert la convocatòria, és a dir, que sempre hi ha una mica d'impàs, diria.
3: Va, que vosaltres ja us té molt escoltats a l'audiència. Teo, t'agrada la convocatòria o no?
10: ¿Te gusta que vaya David Fernández?
5: David García.
10: David García.
3: David Raya, el seleccionador. T'atreveixes a fer l'11...
9: Però falta Ansu Fati.
3: Falta Ansu Fati, sí.
10: Mira, hem rebut una nota de veu al 06-32-72-11 de l'Andrés, que just apostava, que deia que estava convençut que aniria Ansu Fati.
11: Buenos días, Petroglifo. Muy contento. Otra champion para el equipo femenino. Venga, vamos, que esto no para. Vaya máquina de ganar y de jugar fútbol. Bueno, ahí va mi pedra para hoy. Yo creo que Ansu Fati se cuela en la selección. Lo digo ahora y así, luego, que no me digan ventajista. Bolso.
3: Ha estat a la prellista, Ansu Fati, que ha marcat molts gols a França amb el Mónaco, que l'equip no hagi acabat de tirar, no s'ha classificat per la Champions, el perjudica, però té 23 anys, pot anar perfectament al següent Mundial,
7: tant
3: encara en tindrà 27.
7: Tant de bo, jo crec que sobretot per qui entrava, no? Aquí feies fora, és que veig una llista molt compensada, veritat, molt buscada, molt... I que maco deu ser per un jugador, i que important deu ser per un vestidor, el bé que parla Flick de Gavi, el bé que parla de la Fuente de Gavi, deu ser realment un gran company en un vestidor,
3: Va, Teo, apunta el teu 11 titular ideal, així fas una mica de deures, ja que no tens col·le avui, i l'expliquem a l'antena.
6: També, si tu pares a pensar una selecció que juga en Raya, Porro, no sé si passa l'antidoping,
10: Esta es la graceta.
3: Que tinc aquí el meu fill,
10: Esta es la graceta.
3: Que el tens davant.
6: Però i què?
3: Que són des d'una i 20, i hi ha molts nens que avui no van a l'escola.
6: Que tingui.
10: La receta del niño.
3: Fermín, creus que veurem moltes sorpreses o l'alineació més o menys ja ens la podem conèixer?
5: Clar, el tema sí que, com deies això del tema de Lamine Yamal, no? Que estem pendents a veure l'estat de Nico Williams. Clar, hi ha molts jugadors que arriben justos pel primer dia, però jo crec que l'11 ideal i el que s'acabarà imposant, si no hi ha tema físic ni altres qüestions, per mi és Joan Garcia. Jo crec que arrencarà Unai Simón, però acabarà Joan Garcia.
3: Així de clau tens?
5: Jo ho tinc clar. O sigui, Unai Simón crec que serà el porter el dia 1, però em sembla que...
3: Però si canvies el porter del dia 1, vol dir que les coses no van bé.
6: Si comences amb el porter, vol dir que la cosa
7: no... Sí, vol dir que la cosa no rula,
5: Jo crec que pot arribar un moment en què vegis, intueixis que pot canviar, i crec que amb naturalitat, és a dir, ho fan... És a dir, ho hem vist amb Luis Enrique, per exemple, amb molta naturalitat, que ha canviat porter, ha sigut arriscat... No em semblaria... O potser ja directament té la tria Joan García. Per mi és el dels tres el millor que hi ha.
12: Després, com a seleccionador, a mi no digues moltes coses.
5: Mira, jo diria Joan García en defensa, Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella. Em sembla la defensa encaixant al millor moment i a sobre el que li agrada a Luis de la Fuente. Rodri, Pedri, Fabián. I després Nico Williams i Lamine a les bandes i Oyarzabal de nou. Aquest jo crec que serà l'11.
3: El tema està en que Lamine Yamal arriba justet al Mundial. S'espera que pugui jugar el tercer partit contra Uruguai i que l'estat físic de Nico Williams és una incògnita.
7: Bueno, el seleccionador ha dit que com a mínim segur el segon. Ha dit, esperem tenir tots pel primer, però el segon segur que el tenim. I sobretot per sensacions, perquè seria molt important, perquè és un Mundial, que Lamine agafés sensacions.
3: Mira, sobre Lamine ha dit això Luis de la Fuente.
8: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, y esto no es una frase mía, insisto, no es una frase mía, creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase, sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, ¿no? Estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial, y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido, y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar, pero jugarán los mejores jugadores que creamos oportunos para ganar el partido de Cabo Verde, que va a ser un partido muy difícil, aunque primero... Hay que mirar el partido de Irak, que para nosotros también es muy importante.
3: És el proper amistós, el que Espanya jugarà a Corunya el 4 de juny contra Irak. N'hi haurà un altre el dia 9 a Mèxic contra Perú. Abans del Mundial, aquests dos amistosos, escoltant a Luis de la Fuente, ja veig a molts aficionats del Barça patint, Patint per Lamine Yamal.
7: Fermín és dels que diu ai, ai, ai, i jo soc dels que dic que és veritat. T'ho imagina't, Cabo Verde, el partit està... circumstàncies de futbol i el necessites. Si està per jugar, ha dit ell sempre, sense. Si estàs per jugar, el moment més important que un Mundial, no hi ha moment.
5: Però arrisques en una semi o una final, és a dir, aquesta concepció tan old school que té de s'ha d'arriscar sí o sí a tot arreu i tres punts, ostres, no sé.
7: Has d'arribar a la final, per poder arriscar.
3: Luis de la Fuente ha parlat de Lamine, també d'Eric García.
8: Eric García ha estat conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 i en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric. Sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
3: Tu has vist créixer a Eric García al City l'1, però l'evolució t'ha sorprès, ho dic perquè ha passat de pràcticament estar fora del Barça i no ser útil 100% a cap posició a ser un dels jugadors més importants per a Hansi Flick i rendir a qualsevol lloc on el posis.
6: No, a mi no m'ha sorprès. Per, entre altres coses, perquè sé que és un tio molt tenaç, no sé si es diu tenaç, però és un tio que tot el que té s'ho ha guanyat. I jo sabia que el tio volia estar on està i que ho aconseguiria, perquè primer té molta qualitat, segon, és un boig del futbol, ho veu tot, tot. Bueno, em sembla que t'ho he explicat alguna vegada, l'anècdota d'un dia que estaven escalfant, el Pep tenia dubtes de si l'equip contrari jugaria amb 5 o 4 i el tio mirant l'escalfament dels altres li va dir jugant amb 4.
5: És bo, això, mentre escalfava,
6: No sé si li va dir 4 o 5, però bueno, li va resoldre el dubte, perquè el Pep no sortia a veure l'escalfament.
5: Veient escalfar l'equip rival.
6: Sí, sí. És un malalt del futbol. I és molt treballador i volia estar aquí i estar aquí. I a mi no m'ha sorprès. A més, molt bon tio. Molt bon tio.
5: És futur capità del Barça.
13: Sí. A mi, a diferència del Lu, Lu el coneix més, a mi m'ha sorprès perquè jo pensava que Eric, malauradament, perquè a mi m'encanta, perquè és tenaç, perquè és acadèmic, perquè és pulcre, és responsable, vull dir, és fantàstic, no? Però jo pensava que es quedaria més en equips ja de zona mitjana, és a dir, que cauria d'aquesta elit del Barça, però el punt d'inflexió al Girona em sembla que va ser brutal. Vull dir, va agafar un nivell de confiança, de responsabilitat, de veure's amb possibilitats, i a partir d'aquí, per fi, ha pogut traslladar tot el que més o menys van veure en el City i altres moments.
7: Però és que era això, era un jugador que venia del City de Guardiola i on diferents vegades jugava de titular, o sigui, que era un jugador que comptava també amb la confiança de Guardiola per poder ser titular en un City. La matèria prima la tenia, el que passa és el que tu has dit, la confiança en un jugador és clau, i la cessió al Girona amb un entrenador que té un estil similar a el que pot tenir el Barça va vindre fantàstic.
5: Estem amb el Jordi Ferrón, el Fermín Suárez, amb el Lu Martín analitzant la convocatòria de Luis de la Fuente per al Mundial. 26 jugadors, n'hi ha 8 del Barça, no n'hi ha cap del Real Madrid. Teniu tots els detalls a la pàgina web de la cadena SER. Com que avui és festa, ha vingut el Teo i ja té aquí la seva alineació. És la que a tu t'agradaria o la que creus que farà Luis de la Fuente?
9: La que crec que farà menys el Gavi, que voldria.
5: Que és el que tu voldries.
13: Que Gavi és el que tu vols.
5: Val. Perfecte. I quina és l'alineació?
9: Joan García de porter, de defenses Cucurella, Cubarsí, Laporte i Llorente. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Gavi, i a dalt, Nico, i Arzabal i Lamin.
5: I dius que, excepte Gavi, perquè tu el poses titular, però creus que de la Fuente posarà un altre.
9: Sí, posarà Fabián, jo crec.
13: Hem coincidit.
7: Sí.
5: Fermín, cuidado,
7: que puja fort,
13: Ho veiem igual, m'encanta.
7: Estem patint,
13: M'encanta.
5: Seleccionador.
14: Me parece una tontería lo que estás diciendo, porque al final voy a decir, por serio, yo lo que, bueno, como no habrá nadie del Madrid, pues ha sido un placer ser el líder de la selección española. Doy gracias.
5: Te das por cuando, finiquitado después
14: cuando
5: del Mundial.
14: Cuando empiezan a decir que no es la de todos, no sé cuántos, esas cosas, doy gracias por si me dejan llegar al Mundial. Y si no hay una impugnación o me echan o algo, me llamo Florentino Pérez, que si puedo convocar a Pitarch, no sé ni quién es. Manda narices. Es que los jugadores del Madrid son como los liantes en una clase de secundaria. Sabes que pueden causarte un problema, pero te los tienes que comer igual. O sea que yo hasta me estoy planteando convocar a Brahim, empezar una guerra de

0: ha sentado, cómo ha caído esta convocatoria del seleccionador y cómo lo has visto en la rueda de prensa que hemos escuchado en la SER?
1: Yo le he visto muy tranquilo, creo que ha estado muy bien, creo que es una lista justa. Hemos tenido grandes dudas, la prensa que seguimos de la selección, sobre si iba a convocar Joan García, a Eric García y a Pubil, y ha convocado a los tres. Creo que en el tramo de cartel lo explicaba con...
0: Aviam si podem millorar el so amb l'Anton Meana, que està encara a l'espai telefònica on Lluís de la Fuente ha donat la llista i ha fet la roda de premsa. Bruno, a tu et sorprèn que, com diu l'Anton Meana, Joan García, Eric García, Pubill, els tres vagin amb la selecció? Eren alguns dels dubtes que hi havia?
2: Em sorprèn sobretot que no vagi Lenormand. Al final està convocant a Pubill i a Eric, que no han anat, no han jugat en aquesta etapa a la que Lluís de la Fuente ha estat seleccionador. És veritat que els havia tingut en categories inferiors, però amb l'absoluta no havien jugat amb de la Fuente com a seleccionador, i es carrega Lenormand, que ha estat un dels caps visibles de la seva selecció espanyola, de l'Espanya campiona al 2024. Per mi és una sorpresa important.
0: Anton, nos decías.
1: Sí, que realmente ha hecho una lista que cualquier aficionado que ve los partidos entiende. Es que ha llevado a los mejores. Veíamos con normalidad que no llevara a Eric García por no romper su pareja de centrales, por no romper ese Laporte Lenormand, pero es que Eric García ha sido el mejor central de la liga. Era raro no llevarle. Y Lluís de la Fuente ha demostrado que es justo. El debate de Joan García lo ha capeado como ha podido durante la temporada, hizo ese invento de los cuatro porteros y ahora le lleva. Y creo que hay un pequeño matiz, te decía cuando se cortaba. Vale, decía Axel que ha sido mejor la temporada de Moleiro que de Jeremy Pino. Pues yo también lo creo, sin haber visto el Crystal Palace, pero me ha gustado mucho Moleiro y me sorprendería que Jeremy Pino en la Premier hubiera jugado tan bien como Moleiro en el Villarreal. Pero es que estamos hablando de un matiz personal. Ha explicado que Baena es un jugador de equipo de la selección, que le da a este equipo en los entrenamientos, en las convocatorias, mucho. Si en una lista los que discutes son Baena y Jeremy Pino en vez de Moleiro o Pablo Fornals, es que es una lista tremendamente justa, ha llevado a los que tiene que llevar. Me parece que es un acierto absoluto del seleccionador.
2: Fer una llista de convocats per un Mundial és molt xungo, molt complicat, perquè hi ha mil variants. A mi m'agrada molt la llista que ha fet Lluís de la Fuente, però és veritat que estem tirant molt del titular, que ha estat una llista justa. I jo em poso al cos d'Aleix García, que ha fet una temporada bestial al Leverkusen.
3: Fornals.
2: De Fornals, de Moleiro. I
1: vale,
2: segur...
1: però a Aleix García, ¿por quién le llevas?
2: No, si... bueno, a ver, te lo digo claramente.
1: No, ¿por quién le llevas? Hay que sacarlo,
2: bueno,
1: ¿por quién le llevas?
2: Yo no, o sea, yo te digo que ha hecho, si somos justos, ha hecho mejor temporada
1: vale,
2: Aleix que Gavi. No, Aleix que Gavi, es que te la tiro fácil.
1: Aleix García para el seleccionador sí. Es o Rodri o Zubimendi.
2: Pues bien, si me parece.
1: Es que solamente le llevan esa demarcación.
2: Vale.
1: Es que para el seleccionador español, Aleix
4: bueno,
1: García.
4: Bueno, pues igual yo no llevaba Zubimendi, porque tampoco te creas que ha acabado tan bien la temporada.
2: Lo que vengo a decir, Antón, es que estamos tirando mucho de titular de lista justa y yo creo que ha hecho justicia en la portería llevando a Joan, ha hecho justicia en la defensa llevando a Pubill y a Eric, y me pongo en la piel ahora mismo de Fornals y compañía, y si yo escucho en la cadena SER a gente diciendo es una lista sobre todo muy justa, pues a mí no me parece tan justa, pero me parece una buena lista y entiendo a Lluís de la Fuente, no es una crítica.
1: Yo recuerdo hace 4 años a Bruno Alemán y a Dani Garrido encantados con una lista que metía miedo de Luis Enrique para Qatar.
2: No es verdad.
1: Que metía miedo por la cabeza.
2: Yo critiqué la lista.
1: Encantados. Qué lista, qué maravilla. Hugo Guillamón central. Ya se ha visto la carrera de Hugo Guillamón. O sea, una cosa sin delantero
2: el
1: centro,
2: corte,
1: un revolucionario.
2: Sácame el corte en el que
1: os encantó la lista.
2: Por buena
1: os encantó
2: la convocatoria de Guillamón para el Mundial. Sácame el corte.
4: Y esto de que no haya nadie del Madrid, ¿qué tal? Sentado bien, ¿no?
1: Es que, me refiero, solo podía ir Dienhausen y no ha hecho méritos para ir. Entonces, sí. No me parece que sea tan noticia.
4: Todo lo hace
1: es
4: Luis Enrique tiene, lo matáis.
1: Es que no hay, no tiene. No
4: sí,
1: tiene para
4: vale,
1: llevar.
4: Pero lo hace Luis Enrique y
1: pero
4: lo mata.
1: Pero que no tiene para llevar. Sí, no tiene
4: bueno,
1: para llevar.
4: Sí,
0: no, igual a quien hay que matar es a Florentino Pérez. Por sí, construir claro. El equipo que ha hecho
2: o,
0: sin españoles.
2: O Arbeloa.
1: O esos jugadores.
2: O Arbeloa por
1: es que
2: no poner
1: tiene.
2: A Carvajal.
1: Por ejemplo, Roncero acaba de hacer un alegato en Carrusel pro Carvajal. El partido de Carvajal el sábado ante el Athletic Club demuestra que no está para ir. Ya no estamos hablando de la temporada, ya no estamos hablando de lo que signifique, de los días que falten para el Mundial. El partido de Carvajal el otro día, que casi no puede terminarlo, que en el 80 está a punto de pedir el cambio porque no puede más, Claro, es que no puede llevar a ninguno del Madrid. Gonzalo está para lo que está. Si es que Gonzalo no juega en el Madrid, ¿cómo va a jugar en la selección? Si es que Gonzalo no juega en el Madrid. El único era Dienhausen, que ya estuvo a punto de quedarse fuera en la de marzo. Se lesionó Pubil y entró. Y no ha hecho méritos. El partido del otro día, el gol que mete Iceta del Athletic Club, con Hausen en un partido afectado, también a por uvas, es que no lo puede llevar. Yo entiendo la polémica de Lu, pero es que no hay un jugador del Madrid que pueda ir a la selección española de rendimiento deportivo. ¿No lo hay?
0: Telem, la temporada del Madrid, sense jugadors al Mundial amb Espanya.
3: Sí, sí. Terrible.
0: S'ha quedat fora d'Anglaterra Alexander Arnold. S'ha quedat fora de França Camavinga. I dic, ojo, al tanto, eh?
2: Sí, sí, demostra que el rendiment del Madrid ha estat molt per sota del que es podia esperar i jo estic bastant d'acord amb l'Antomeana. Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sembla un tros de davanter i per tenir com a recurs jo me l'hagués emportat abans que a Borja Iglesias, no me n'amago, però és veritat que no hi ha espanyols que puguis portar avui dia a la selecció.
5: Si esto, Javier, se resume con una frase...
2: Javier,
0: me llamo Bruno.
5: Perdona, Bruno.
2: Vale.
5: Se resume en una sola frase. Creo que fue Kafka quien dijo...
2: ¿Kafka?
5: Guste más o guste menos... Aquí mandan mis huevos morenos.
2: Pensaba que era del tío Faja.
5: Del tío Kafka.
2: Sí. Tío Kafka.
0: Antón, te escuchamos en el larguero.
1: Perfecto, un abrazo para todos.
0: Un abrazo. El Fermín Bruno ha posat a Espanya entre les tres favorites per guanyar el Mundial. Tu també?
2: Sí, crec que és veritat que hi ha el rendiment de molts jugadors molt importants que està una mica en dubte en aquesta prèvia. El cas de Rodri, Lamine, Nico, jugadors que han estat molt importants per Luis de la Fuente als últims anys. Tot i així, em sembla que Espanya té un tros de selecció i un grup molt fet. Crec que és, per mi, la gran favorita al Mundial.
0: El Play Football, que podem escoltar aquesta setmana?
2: Doncs fem un viatge a través de sons de Guardiola, dels 10 últims anys.
4: My Sounds.
2: Sí, explicar
4: your
2: una
4: sounds.
2: Mica.
4: My Sounds. Sí. Nobody talk! Sí. Sit down!
2: Són tot declaracions de Guardiola. També speech al vestidor del Manchester City, explicar una mica la trajectòria de Guardiola els 10 últims anys al City.
4: You're tired? Fuck you!
0: Sí, és agafat 10 àudios de Guardiola.
2: Sí, no són 10, és a dir, he fet un viatge a través dels 10 anys amb, crec que són 14 àudios.
0: I això ha passat el filtre de Lu Martín?
2: No l'ha passat perquè...
4: Segur que millor que no el passi.
2: A dures penes he tingut temps de fer-ho com per a sobrepassar el filtre de qualitat de...
4: La frase és, ho hem passat jodidamente bien. Jo crec que aquesta
2: ha sonat.
4: És la frase que resum.
2: Aquesta sona,
4: Que resum els 10 anys. És que s'ho ha passat jodidamente
1: Fast
4: bien.
1: Your seat belts.
0: Quin diries que és el millor moment de Guardiola al City?
4: Joder, a guanyar a Estambul.
0: La Champions.
4: Sí.
1: Estambul.
4: By far.
1: Una victòria i una derrota tinc allà.
4: Però també quan hi ha un dia que ell recorda molt, que és un partit que perd contra el Tottenham la primera temporada, i el tio diu, sí, avui em foten fora. I baixa el Sheikh i li diu, tranquil, tu no has vingut aquí a guanyar-ho tot el primer any, tranquil. I aquell dia ell es dona compte de que la gent confia en ell i que tirarà endavant.
0: Per vosaltres és com va dir Mitchell l'altre dia... l'entrenador més influent del segle XXI al món del futbol?
3: Sense cap dubte, no? Sí, sí. En tots els àmbits, perquè tothom volia jugar com el Barça de Guardiola, des de professionals on va fer canvi de futbol, fins i tot en diferents països on no era tradició, fins a futbol base, o sigui, veies a tothom intentant sortir des de darrere, jugant, centrals oberts, és una revolució. La manera, i a part, és que tot el que ha guanyat canviant la manera i arriscant en la manera de futbol. Per mi, evidentment, sense cap dubte, tot el que passa ara són una miqueta evolucions a el que ell ha fet, la primera pedra.
6: Fins i tot la norma aquesta que ara es pot jugar des de porter amb els centrals des de dins de la teva àrea per treure de porteria, això ve donat perquè hi ha una persona el 2008 que diu, escolta, anem a sortir des del darrere amb el porter, amb els centrals ben oberts, i començar a construir des del darrere, que era un fet que no s'explorava amb molta freqüència. Vull dir, la quantitat d'innovacions que ha propiciat i la quantitat d'antídots que ha generat, perquè la pressió tan forta de Klopp potser no s'entendria sense aquest moment de sortir en pilota, és a dir, que és una partida d'escacs constant que jo crec que comença ell al segle XXI, amb moltes coses.
4: El important és que ha sigut capaç de jugar de moltes maneres diferents, perquè el City jo li recordo 4 o 5 maneres diferents.
6: Sí, sí.
4: Ha jugat sense nou, ha jugat amb un nou alt, ha jugat amb el Kun, ha jugat amb extrems oberts, ha jugat amb laterals per dintre.
6: Més vertical, sí, sí, sí, menys vertical.
4: El Bayern ha jugat d'una manera, el City ha jugat de quatre maneres, el Barça jugava d'una altra manera.
5: De fet, he perdut contra el Madrid de set maneres diferents.
4: Això també és veritat.
6: Això és veritat.
4: Això és cert, també. I no sé, i bueno, l'altre dia, em sembla que de la final d'Estambul, a l'alineació titular contra el... la setmana passada hi havia dos jugadors, el resto eren tots diferents. Bueno, evidentment, del primer City del Guardiola, que era una banda amb el Delphi,
6: amb Sanyà,
4: sí, sí, sí. Era un,
6: Kolarov,
4: la banda, sí, sí, del Mirliton. Ha canviat quatre vegades a l'equip, al City. I ja no és qüestió de diners, perquè diners, jo insisteixo, diners han gastat molt més al United o molt més al Chelsea, ja ni t'explico, el Chelsea. El Chelsea ha arribat una altra temporada, en Pochettino tenia sis porters.
3: Sí, sí.
4: Una barbaritat.
2: A les màquines del gimnàs no hi havia cua.
4: Hi havia overbooking.
2: Hi ha un segell Guardiola, que això no ha canviat mai, hi ha un ànima dels equips de Guardiola que això s'ha mantingut sempre.
6: Ser protagonista.
2: Però Guardiola ha estat molt capaç d'adaptar-se a la plantilla que té, adaptar-se al tipus de jugador, a l'estat de forma del jugador i al rival també, i ho expliquem molt a Play Football.
3: Ha canviat la Premier, no? Que la Premier era sempre, en el seu moment, joc aeri. És veritat que ja comença a evolucionar, però molts davanters grans, joc aeri, joc directe.
2: Estic d'acord amb tu, però és que es queda curt. És que ha canviat el futbol, és el que deies tu abans, que és que no ha canviat la Premier, ha canviat tot el futbol.
4: El Bayern igual, Alemanya és un futbol, sí, sí, sí. Com li agrada al Flick.
6: Anada i tornada. Sí, sí.
4: I ell li va donar un control al futbol del Bayern espectacular. I a més, una altra cosa, s'ha adaptat al futbol i s'ha adaptat, si hi ha algú que li agrada al Pep és el sol. Bueno, doncs ha viscut a Múnich i ha viscut a Manchester.
3: Que no hi ha sol.
6: Manchester, i ara on viurà?
4: Jo crec que viurà entre Manchester, Barcelona, si arreglen el Iran i els Estats Units, anirà a viure, passarà molt temps a Abu Dhabi, viurà on vulgui. Però ha guanyat.
0: Lu, aguanta un moment perquè parlarem del Girona, també amb el Jordi Ferron i el Fermín. A tu, Bruno, t'alliberem perquè puguis anar fent feina i recordem que teniu el Play Football disponible a la pàgina web de la cadena SER. Us posem enllaç també a les xarxes socials del que t'hi jugues. Especial Guardiola al City.
2: Sí, 20 minutets explicant els 10 anys de viatge de Guardiola al Manchester City.
0: Àlex Luna, què tal, com estàs?
7: Bon dia, sí que, doncs, com es pot estar paint les conseqüències del que va passar dissabte, la veritat.
0: Ja ens ha fet una pinzellada al principi del que t'hi jugués el Nil Solà, a mode de titular, pendents de reunions, però ell creu que Mitchell no continuarà.
7: És la sensació. Jo fa setmanes que dic que s'han cremat els uns als altres, tant Mitchell al club com el club a Mitchell. Home, després del que va passar l'altre dia, és veritat que algú deia, fins i tot amb alguna informació que va sortir, que Mitchell podria assumir de nou la banqueta del Girona per intentar aquest objectiu de tornar a primera divisió. Jo ho veig difícil, és veritat que pot passar de tot el futbol, i el clar exemple el tenim aquí a casa, que no hem guanyat els últims 8 partits quan ja semblava que estàvem salvats, però a dia d'avui, a hores d'ara, la sensació és que Mitchell està lluny del Girona. Veurem com avancen aquests dies, perquè jo m'imagino que aquesta setmana serà clau, perquè el Girona és que necessita a definir un projecte ràpid.
0: Clar, perquè quants jugadors acaben contracte i quants poden acabar marxant tot i que el tinguin?
7: Bé, que acabin contracte crec que són uns, si no recordo malament, uns 4 o 5. No tinc la fulla al davant, però bé, David López, hi havia jugadors...
0: Estuani.
7: Com Estuani, per exemple, Arnau, que està pendent del que pogués passar, altres jugadors que la clàusula variarà, no?, en funció de si et quedes a primera o a segona, però l'altre dia, després del partit, fèiem comptes i és que jo no veig, a més de 4 o 5 jugadors de la plantilla del Girona per l'any que ve, començant, o sigui, per exemple, jugadors que tothom diu, no?, Francés o Joel Roca, bueno, però és que qui no et diu que aquests jugadors vindrà un Elx o algun equip de primera divisió que se'ls pugui emportar, perquè jo m'imagino que el jugador també mirarà pels seus interessos i quedar-se a primera. La veritat és que ara mateix tot és una incògnita.
0: T'imagines que Pep Guardiola acaba entrenant al Girona? No hi ha el Pere Guardiola allà? No és allà el que mana? Doncs que convenci el germà, no? És un gran repte, tornar al Girona a primera divisió. Seria un gir de guió espectacular, eh?
4: És Citigroup.
0: Per això?
4: però vamos.
6: Però alguna selecció haurà d'agafar algun moment, no?
4: Sí, no, però jo crec que ara s'ha de vacances, eh? Un any.
6: Però després...
0: Un any mínim, bromes, va, del tema del Girona.
4: Un any mínim...
0: És una desgràcia, però escolta'm, ja ha passat per aquí, el Girona, i no... sap el que és baixar i tornar a pujar.
3: I no s'havia dit fins a quin punt és dolent que acabi tanta gent contracte, perquè arrastrar fitxes de primera a segona és molt perillós, encara que hi hagi alguna compensació econòmica, et fa un forat terrible. Jo crec que has de començar fent un equip de segona, per, o sigui, per buixar, però sent de segona, perquè aquests equips, em va passar en Saragossa, que arrastren contractes de primera, o que vols fitxar jugadors de primera, en tot el que porta...
6: És una llosa.
3: Econòmic, sí, exacte. O sigui, que començar un projecte nou... perquè es comença aviat, que jo crec que el lastre d'aquest any ha sigut que fins a la jornada 4 el Girona va canviar 4, 5, 6 jugadors en demarcacions importantíssimes, que no ha tingut porter suplent o porter titular en tot l'any de garanties, i que amb una planificació dolenta doncs és difícil. Jo, per desgràcia, i molt que me l'estimo, crec que l'etapa Michel Girona s'ha acabat, seria el millor per ell, jo crec també, i crec que el millor pel Girona, però sí que és veritat que jo, coneixent-lo, havent baixat el Girona, no m'estranyaria que volgués acceptar el repte de tornar-lo a pujar.
0: Sí?
4: Sí, jo també.
3: Sí, perquè jo el veig amb un dubte.
4: Jo crec que si el deute, Girona li diu que vol que es quedi, ell es quedaria.
3: El Girona va apostar molt per ell quan ell estava en descens en segona, sí, li va donar la continuïtat.
4: Inclús aquesta temporada, que el fàcil hagués sigut fotre fora mitja temporada.
3: I jo crec que ara, si el Girona li demanés que fos el capità del projecte, jo crec que ell ho agafaria perquè està en deute. Sí, sí. És en deute amb el club, però jo crec que ell, i fins i tot pel Girona, hauria de marxar.
4: Jo crec que el Girona també necessita...
3: Necessita fer un cop nou.
4: Obrir finestres i...
6: Nou projecte.
8: Em sap greu, és que el globus està infladíssim ja per marxar. Saps? Ja tinc el globus preparat
0: per... Sí, la sensació a la roda de premsa, Àlex, després del partit, és que Michel tenia ganes d'anunciar que marxava del Girona quan l'equip s'hagués salvat, sí, i no ho ha pogut fer perquè han passat les jornades i l'equip ha acabat baixant. No sé si comparteixes aquesta sensació, Àlex.
7: Sí, podria ser, tot i que... I més enllà de la informació que va sortir de l'Àjax, la informació que a mi em donaven en els últims dies és que amb l'Àjax no hi havia absolutament res. Ja no m'agrada desmentir ningú, però era que amb l'Àjax no hi havia res, que ell volia, o sigui, evidentment estava pendent del que pogués passar al final de la temporada, però que ell no descartava continuar, en funció també del projecte que li presentés el Girona la temporada següent. Ara bé, amb aquesta situació, jo crec que per ell ha de ser molt difícil, perquè ell suposo que manté el cartell, no intacte, però mantindrà equips que el vulguin, precisament l'Àjax sí, doncs sí, és un d'ells, però la sensació era, i no només d'ell, sinó d'Estuani, que si s'havien d'acomiadar, doncs que era l'oportunitat de fer-ho quan l'equip assolís la permanència, i no s'ha donat. És que estem davant un cas, clar, Estuani que pot marxar, Arnau sent capità que pot marxar, Michel que pot marxar, figures molt importants que no se'ls farà un comiat com demana.
0: Àlex, estarem pendents aquesta setmana dels moviments als despatxos a Girona. Una abraçada i ànims.
7: Abraçada, gràcies.
0: És la 1:51. Xavi Seixó, tu vas passar bé a la llotja de l'RCD Stadium, sí, a l'Espanyol Real Societat. Quin homenatge que et van fer, eh?
9: Molt bé, molt bé. Molt agraït tant al Departament de Protocol com al de Comunicació de l'Espanyol. Va ser una nit perfecta. Van regalar una samarreta del 125 aniversari amb el Seixó al darrere i el número 21. Sí, molt, molt bé. I, a més, com a propina vaig tenir davant meu, just davant meu, a un dels meus ídols, que és Xavi Prieto, de la Real Societat, i molt a prop tenia Ramiro, que al final escalfant es va mig lesionar i que estava allà dalt també. O sigui que perfecte, va ser una nit perfecta.
0: Per cert, ha explicat Luis de la Fuente a la roda de premsa que havia parlat amb Ramiro per explicar-li que convocaria Joan García i, segons de la Fuente, Ramiro ho ha entès perfectament. Ha dit el seleccionador que havia tingut una conversa amb Ramiro perquè no anirà al Mundial i que Ramiro li ha dit que entenia perfectament la seva decisió. Xavi, on guardaràs la samarreta d'homenatge? Perquè tu tens un gran museu.
9: Home, jo tinc unes quantes ja... No, home, s'haurà de posar bé, quadrar-la bé i posar-la en un lloc preferencial, òbviament. Però ja en tinc unes quantes, ja, Déu-n'hi-do.
3: El tractat millor que Badalona, Xavi? El tractat millor que Badalona,
9: Sí, doncs mira, ara que ho dius, sí que és veritat. Sí que és veritat.
8: Escolta, Badalona, nosaltres tractem a la gent com se mereix. Tractem a la gent, nosaltres tractem a la gent com és normal. Pues normal, vostè és un ciutadà nomàs I punt. Don Guixor, vostè té de donar les gràcies que ha nascut a Espanya. Això és el que té que donar les gràcies vostè de ser espanyol, de no haver-se tingut que buscar la vida.
0: Ara fa temps que no teniu cap pique per Twitter, no? Amb el Biol, Xavi.
9: Fins i tot a la Final Four de la Champions FIBA el vaig saludar i tot. Sí. Bueno, em va saludar ell. Igual ni em saluda, però sí, sí, em va saludar. Jo correctament i educadament li vaig tornar...
6: Tots un senyor.
9: Sí, tot ho en fi. Però sí, fa temps que no... Ara no puc per Twitter, perquè com que t'he bloquejat...
0: Ah, t'he bloquejat encara?
9: T'he bloquejat, però no puc...
0: Alcalde, desbloquegi el Celso, sisplau.
8: Que vols que desbloquegi el Celso? Si és una persona maleducada, és dolenta, és dolent, eres malo.
9: Ja, bueno. Com anar al Tardeo, que va anar bé el Tardeo, ahir, que va anar...
6: Ui, el Tardeo.
0: Ahir va anar el Tardeo, el Biol.
6: Torna el Tardeo, ara.
9: Tardeo, ahir van seguir, sí.
2: No peta en Badalona.
8: És algo que, bueno, fem bé, fem bé.
0: El que t'hi juguen els toques del Seixo, que aquest cap de setmana ha rebut un homenatge. L'Espanyol l'ha convidat a la Llotja, va fer molts anys d'inalàmbric de l'equip, dels partits de l'Espanyol, i a més jugava contra la Real Societat, que és un dels equips que el Seixo porta al cor, amb aquesta samarreta, que espero que un dia ens portis aquí a la ràdio per ensenyar-nos-la.
9: Sí, home, i haig de dir que jo sóc dels pocs periodistes que han narrat partits a Sarrià, Montjuïc i Cornellà. Els tres llocs.
0: Has narrat els tres llocs.
9: Sí, sí, els tres llocs.
10: Història viva.
11: Ara que ho dius, jo he currat els tres llocs, també.
9: Mira, ja som dos.
11: Sí, sí. Joder, i he passat fred als tres llocs, perquè jo no sé què tenen els pericols, que allà un balm fot un fred que pela.
9: Sí, és veritat.
11: És veritat o no?
9: Montjuïc feia un fred que pelava,
11: Hòstia, jo recordo una nevada contra el València.
9: Sí, senyor.
11: Però una nevada espectacular.
2: Sí, que era molt fred, cert. Sí, sí.
0: Creieu que Manolo González ha de continuar? Ell renova automàticament perquè l'Espanyol manté la categoria, però creieu que ha de seguir? Demà, Helena, roda de premsa de Monchi, no? El nou director general esportiu de l'Espanyol.
12: Sí, a la una del migdia, en horari que t'hi jugues, podrem sentir les primeres impressions de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i suposo que desvetllarà quina serà la seva aposta per la banqueta, si es mantenir Manolo, que tot apunta a que acabarà sent així, o opta per una altra opció.
0: O sigui, la sensació és que Manolo continuarà.
12: Sí, és que l'altre dia sí que ho tindrà molt difícil, Monchi, si no, explicar-ho, perquè l'altre dia a l'estadi, el Xavi, que estava allà, ho pot confirmar, l'afició estava amb ell, crits de Manolo, Manolo, tothom volcat amb ell, els jugadors, els pesos pesants al vestidor, s'han manifestat públicament a favor de la continuïtat de Manolo. Monchi ha pogut veure aquests dies, doncs, que és una figura molt respectada dins del vestidor i per l'afició, i li costarà molt, si no, explicar que no vol seguir amb ell al capdavant de l'Espanyol.
8: Això suma-li que li m'he presentat avui vestit de faralaes. A Cornellà.
2: La gent està molt identificada amb ell i ell ho demostra dia a dia de que és perico. El que passa per Roma abans d'en Fermín. Normalment, quan un director esportiu o un director general entra en un club, va de la mà de la seva gent de confiança. I els números d'aquesta segona volta no han sigut del tot bons. Veurem, perquè no és una decisió fàcil, perquè després a qui portes.
6: Sí, és arriscat canviar Manolo, perquè em sembla que està molt identificat amb el club, que entén perfectament el que suposa l'Espanyol, que ha fet una molt bona feina des que ha arribat, però és cert que quan un director esportiu arriba, i més de l'estatus de Monchi, vol deixar la seva petjada o la seva rúbrica amb un entrenador que sigui de la seva confiança. Veurem, però jo apostaria per la continuïtat de Manolo.
0: Ja sabeu que la ràdio és bàsicament paraula, però que als temps moderns també es veu. Si podeu observar, enfoqueu, sisplau, el Lu Martín, perquè t'anava mirant quan et poses la mà així aguantant el cap. Em recordes a Adrià Puntí d'un papa. El dia aquell que va anar al programa Soroll, no sé si heu vist el vídeo, que és espectacular, dels millors, història de la tele, el recordeu? Yeah. Després us l'ensenyo, i el Lu, amb aquestes ulleres de sol. I...
11: Continuo amb mal a l'ull, em perdonareu, però...
2: No, queden bé, queden.
0: Gràcies als tres per estar al Que t'hi jugues. 3 minuts i acabem el programa, com sempre, amb el somriure que ens dibuixa. M'ha quedat poètic. El Xavi Seixó.
13: Tres tocs i el Seixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
9: Bueno, anem a recordar una de les quinieles més famoses que es van dir per televisió. És una quiniela impossible, però que veureu de seguida com es va construint la quiniela. Vinga.
14: Sportivo 1, Compostela 2. Valencia 2, Sporting X. Real Sociedad 3, Tenerife X. Salamanca 4, Mallorca X. Real Madrid 5, Barcelona 1. Real Betis 6, Racing 2. Español 7, Madrid 1. Real Zaragoza 8, Real Madrid X.
0: A l'última ja s'estava donant que alguna cosa no deia bé.
8: X, no te l'hauries de donar.
10: Sí, sí, no, no, escolta, tal qual, eh?
8: Dos a X.
10: Dos Madrid surten, en fi.
11: Aquestes eren les Valverde, no?
10: Aquestes eren...
11: Les germanes Valverde.
10: Les germanes Valverde. Bueno, atenció perquè el company d'Elche és Pepe Morago, no? És Pepe Morago.
0: Sí. I Adrián Caro, que el vam tenir al Keti Jueves Barça, al costat amb Carrusel i Licitano, i el tio celebrant la victòria del... o l'empat de l'Elx que el mantenia de categoria, i clar, l'afició del Girona es va girar i va dir no, grita tanto. No?
10: Bueno, doncs Pepe Morago, en el Getafe, un jugador que es diu Juan Iglesias, doncs li va canviar la tarja.
15: Le han sacado la quinta amarilla a Satriano, también tarjeta amarilla Julio Iglesias, también tarjeta amarilla Julio Iglesias.
10: Ai, Julio Iglesias, Sí, sí, tremendo, Julio Iglesias, que li va entrar una tarja groga. I hem buscat un vintage que us agradarà molt. És un mexicà que està narrant una baixada d'un paracaidista i passa el que passa.
16: Vemos a dos paracaidistas que se avientan en este momento bien abrazados, bien empiernados, están ahí bajando, el cerote tiró su paracaídas ahí rojo, vemos cómo se van alejando a lo lejos, cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar, lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, hueputa, se cayó un cerote! Vemos cómo el cerote va para abajo, ¡a la gran puta! ¡Ah, no, el hijo de la verga tenía otro paracaídas, solo me ahuevó el mierda! ¡Puta madre, me va a dar diabetes otra vez, me están sudando
8: las manos! ¡Me va a dar diabetes otra vez!
10: Estava trucat al tema i el tio no se n'adona i es pensa que Caulai es matarà del cop al mexicà.
0: Ai, gràcies per escoltar-nos. Un migdia més, no et moris, Lu Martín. Ressuscita, sisplau, demà a les 11 obrim el bar. A les 11 hora catalana obrim el bar. Als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. I a les 12 el programa. Avui, a 9:15, 20:30, la graderia del balcó. A 11:15, 23:30, El Larguero. La graderia amb el Teje, El Larguero amb Manu Carreño. Gràcies per escoltar-nos. Ara, hora 14, l'actualitat informativa. Adeu.
17: Demà tornem, si no ens fan fora.
18: ¿Qué te jugas?
19: ¿En casa o en el despacho? ¿A qué estás esperando?

0: I aquest és el moment en què Mishima ha aparegut en la festa de comiat de Pep Guardiola, la festa de comiat del Manchester City.
1: Sí, amb un Guardiola molt emocionat, han interpretat Tot torna a començar.
2: Els pins rojos i les caderneres, els gats, les garces i els mussols afilin a l'unison una melodia.
0: Una festa de comiat en la qual doncs, tampoc hi van faltar un dels líders de Oasis, també Michael Jordan, que a través d'un vídeo doncs, va saludar a Pep Guardiola i li va dedicar els millors desitjos.
1: I al seu progenitor, amb 95 anys, que estava allà al camp.
0: També estava allà, al capdavant. Saludem a aquesta hora la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Hola, com esteu? Què tal?
0: Què teniu avui el programa?
3: Doncs, òbviament, avui posarem la lupa al cas Zapatero, com no, que ara hem conegut el sumari, el desgranarem, veurem què hi tenim de nou. I volem posar el focus també en les famílies d'acollida. Ara mateix a Catalunya hi ha 8.900 nanos sota tutela de la Generalitat i el que demanen és que hi hagi més famílies d'acollida perquè no hagin d'estar en aquests centres. Nosaltres parlarem amb dues d'aquestes famílies per veure com són. I venen al Sopa de Cabra, ve el Gerard Quintana i el Josep Tió, conversarem amb ells a partir de les 10 tocades. Abans haurem fet el que us deia i haurem parlat també amb la Mariola Cubells, que ens actualitzi com tenim això del rosco del passapalabra, que en vam parlar la setmana passada.
0: Exacte.
3: I aquí ha quedat la cosa.
0: Tot un serial aquest també.
3: I el racó de pensar la Oye Sherman.
0: Doncs ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina.
3: Gràcies.
0: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
4: Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
5: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: 7 i 20 de la mañana, 6 i 20 en Canàries.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: No és ASAP, és ASAP. Dues esses, doble criteri. A ASAP ho tenim clar. No és el mateix cobrir que protegir. Per això, quan ho necessites, hi som. I tu ja saps si la teva pòlissa et protegeix. Porta-la a ASAP i la revisem per tu. ASAP, amb dues esses. El criteri que marca la diferència en assegurances. Delegats de Zurich i Fiat Andorra.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimarts.
5: Cal fer un abordatge profund, transformador, i per això la primera gran mesura d'aquest pla de transformació és suprimir la DGAIA i crear una nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància, DGPIA.
4: Avui fa un any d'aquest moment en què el govern anunciava la refundació de la DGAIA per l'escàndol dels pagaments indeguts i també pel cas d'agressions sexuals reiterades a una menor tutelada que va ser víctima d'una xarxa de pederàstia. De seguida repassem com estan les coses 12 mesos més tard, però abans tres imprescindibles. El temps, la calor va guanyant terreny dia a dia. Avui esperem més sol i temperatures encara més altes que ahir. El trànsit, atenció qui hagi d'agafar la línia R2 Nord i R11 perquè hi ha hagut un robatori de coure entre Granollers i Cardedeu i a més hi ha una incidència a Figueres. Això fa que els trens circulin amb retards que poden superar els 30 minuts. I com dèiem, això és el que passa en el transport públic. En el trànsit el que hi ha és normalitat. Un any després de l'anunci de la refundació de la DGAIA, l'executiu ha introduït alguns canvis, però encara queda feina per fer. Amb la Conselleria de Drets Socials contra les cordes per uns pagaments indeguts i per unes agressions sexuals reiterades a una menor tutelada, avui volem fer un repàs de què s'ha fet i quins deures queden pendents. Oriol Soler, bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
4: Abans de res, quins canvis hi ha hagut?
6: El més important, i que en part va dinamitar-ho tot, la del servei que fa el seguiment de les ajudes a extutelats, per on es van escolar 4,7 milions d'euros en pagaments indeguts. Aquest contracte caducarà i passarà a ser un servei intern gestionat per la Generalitat. I fa poques setmanes el govern anunciava que Resilis i Mercè Fontanilles deixaven de fer aquesta tasca i assegurava que tot plegat ha passat a la història.
5: Entomem el repte, per gran que sigui, el diagnostiquem i el solucionem. I així ho hem fet, per exemple, amb els pagaments indeguts de l'àmbit dels joves extutelats, que és un problema que ja s'ha solucionat. És un problema del passat.
6: Ara les ajudes, no només aquestes, les gestiona la Direcció General de Prestacions amb un model semiautomàtic que creua les dades de la Seguretat Social amb les condicions de les ajudes i fa reajustaments automàtics cada 3 mesos. Un anunci que en aquest cas sí que s'ha complert.
4: I després hi ha compromisos que s'han complert, diguéssim, a mitges. Hi ha d'altres, però, que directament han quedat penjats.
6: Sí, per exemple, el govern ha contractat 124 persones més pels EAIA quan el compromís era incorporar-ne 240. Aquest servei és clau, s'encarrega del seguiment en el dia a dia dels infants en risc de desemparament. I un compromís que no s'ha complert perquè exigeix canvis dràstics és el de reduir el nombre de centres de menors i fer-los més petits, de menys places. També el canvi de model per potenciar les famílies d'acollida s'ha quedat a mitges. N'hi ha 700 i en calen el doble, tot i que el govern ja ha dit que vol simplificar tràmits i donar incentius. Fa un any també va sortir un pla d'acció per millorar les garanties legals dels menors en processos de desemparament quan es separa una criatura de la seva família i el president de la Generalitat ha dit diverses vegades que hauria de ser un jutge i no un funcionari de drets socials el que prengui una decisió d'aquesta rellevància, però de moment tampoc hi ha hagut cap canvi en aquests protocols.
4: Susana Ruiz, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: El Tribunal Suprem deixa en mans de l'Audiència de Barcelona l'amnistia de l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
7: El Tribunal ha conclòs la investigació contra Rovira pels fets del procés i considera que, com que ja no és diputada, l'encarregat de decidir si la causa ha d'anar a judici o no és el Tribunal català. Inicialment, Rovira va ser processada per rebel·lió, però el Suprem no la va poder jutjar perquè va marxar a Suïssa. Ara aquest delicte ja no existeix i la causa només és per desobediència, que no té penes de presó.
4: I avui comença el judici del cas Innova de Reus, que investiga presumptes irregularitats al conglomerat d'empreses municipals amb factures milionàries no justificades. I hi ha 8 acusats, Eva Hidalgo.
8: La peça principal del cas investiga el pagament de més d'un milió d'euros a l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, i l'arquitecte Jorge Batesteza per tasques d'assessorament en la construcció del nou Hospital Sant Joan. Durant les qüestions prèvies, fa unes setmanes, ambdós van arribar a un principi d'acord amb la Fiscalia, que presumiblement suposarà una rebaixa de les penes de presó i d'inhabilitació de càrrec públic. Avui comença la fase de proves testificals amb més de 70 testimonis que hauran de declarar davant del tribunal.
4: I a aquesta hora, Girona, dispositiu en marxa per desmantellar una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i distribució d'estupefaents.
7: Hi participen 600 policies que a aquesta hora es troben repartits entre el barri de la Font de la Pólvora i altres pobles. A l'organització també se la relaciona amb tinença d'armes i blanqueig de capitals.
4: I a Cabrera de Mar, al Maresme, un home mort en l'incendi d'un magatzem.
7: Sí, els fets van passar ahir al matí. Quan els bombers van arribar-hi, es van trobar aquests baixos calcinats i el cos sense vida de la víctima.
4: I el 60% dels gironins utilitzen el català com a llengua habitual, però només un de cada quatre el manté quan li parlen en castellà. Carles Couso.
9: Això, tot i que segons l'enquesta d'usos lingüístics encarregada per l'Ajuntament de Girona a la UDG, també revela que el 95% dels veïns de la ciutat entenen el català. Les conclusions de l'estudi deixen enrere una frase que a Girona s'havia dit sempre quan es parlava de la relació amb l'ús del català. A Girona, rai. Núria Riquelme, regidora de Llengua.
10: Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona.
9: Ara els resultats demostren com només el 25% dels gironins mantenen la llengua catalana quan el seu interlocutor els canvia al castellà.
4: Són les 7:26.
11: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y

0: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí, és dimarts, és 26 de maig i aquestes són les notícies destacades d'avui a Andorra. Els experts creuen que el resultat del referèndum sobre l'acord amb la Unió Europea podria quedar invalidat si es convoca abans de la signatura. Diversos juristes especialistes en dret internacional consultats per la SER asseguren que el referèndum, perquè sigui realment efectiu, s'ha de convocar un cop signat el text per totes les parts, el govern d'Andorra d'una banda i el Parlament Europeu d'una altra, ja que queda així consolidat i no es pot modificar unilateralment. En cas contrari, el resultat podria ser invalidat. Fins i tot, es podria reclamar una nova votació sobre les parts modificades. Marc Casadevall és jurista d'Afers Europeus i expert en dret internacional.
1: Al meu parer, crec que és important que la ciutadania es pugui pronunciar sobre un text definitiu. Definitiu perquè, com bé he explicat abans, si aquest text vingués, per els motius que siguin, a ser modificat, s'hauria llavors de valorar la substància d'aquesta modificació per saber si això invalida la consulta que s'hagués dut a terme anteriorment.
0: Per a la jurista Liliana Rinaldi, a banda de la possible impugnació del resultat, hi ha la falta de legitimitat democràtica que podria tenir el resultat sobre un text que no és definitiu.
2: El que s'ha d'entendre és que tot el que és el procés de conclusió d'un tractat en dret internacional té una arquitectura pròpia. I dins d'aquesta arquitectura, la signatura és el moment que li dona, diguem, la certesa al que serà el contingut del tractat. D'aquesta manera, convocar un referèndum abans de saber quin serà el contingut definitiu d'aquell tractat, honestament, generaria molta incertesa. Doncs abans de la signatura, de fet, no donaria suficients garanties.
0: L'advocada i exmembre del Pacte d'Estat per Europa, Judit Casal, especialista també en dret internacional, considera un sense sentit convocar un referèndum abans de la signatura pel mateix motiu. Un text no consolidat pot patir canvis i, per tant, el seu resultat podria ser impugnat.
3: Home, jo entenc personalment que seria un sense sentit, perquè al final tu que portes a preguntar sobre un text que encara no està consolidat, que no sabem què és el definitiu, que pot estar subjecte a canvis. I si això es produeix, doncs de què serveix? M'explico?
0: Dos partits de l'oposició, Concòrdia i Andorra Endavant, i la plataforma política Claro, reclamant la convocatòria immediata del referèndum abans de la signatura perquè entenen que un cop signat el text quedaria el país compromès i sense opcions a canvi. Els experts asseguren, però, que la signatura no compromet Andorra a adoptar el text i que aquest és un procés previst a la legislació andorrana en matèria de tractat seguint les recomanacions internacionals. Marc Casadevall.
1: La signatura, en aquest cas, i en el cas de l'acord d'associació, només tindria el valor d'estabilitzar el text. En aquest punt crec que estem tots d'acord. No suposa per Andorra altra vinculació que de manifestar que aquest text que s'ha signat és el definitiu i que no es pot modificar de manera unilateral per cap de les parts sense que això suposi una reobertura de les negociacions. I és un pas més en tot el procés de conclusió que tenim previst tant en la nostra Constitució com en la nostra legislació aplicable en matèria de tractats.
0: Pel que fa al caràcter vinculant de la consulta, tots els experts coincideixen que no és necessària una modificació legislativa ni constitucional per fer-ho. Només cal que el cap de govern determini per la transcendència de l'acord que pot ser políticament vinculant. Doncs així hem arribat a les 8 i 24 minuts del matí.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Continua el temps plenament estiuant a tot el Pirineu. Si bé durant la nit la temperatura pot baixar el suficient com perquè arribi a refrescar, la temperatura en breu començarà a pujar i ho farà ràpidament. Ara tenim 12 graus a Andorra la Vella, 8 a Sant Julià de Lòria, a 2.700 metres, i com dèiem farà sol a tota hora, portant les temperatures màximes a les valls a valors de 24-28 graus. Cap al sud, Andorra la Vella a Navall, podríem apropar-nos als 30. Durant la tarda, la meridionada, estona es bufarà moderada. Els pròxims dies encara farà més calor.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
0: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sol el trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, ha circulat amb fluïdesa a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
8: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny, a les 7 del vespre, a l'edifici Creant, amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant, assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
0: Quatre minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. La CAS va destinar prop de 216 milions d'euros a pensions el 2025. La immensa majoria eren de jubilació, que l'any passat van augmentar un 10% en relació a l'any anterior i representen el pes majoritari sobre el sistema. En concret, van significar 191,2 milions d'euros davant els poc més de 21 milions de les d'invalidesa. Així consta la memòria de la para pública de l'exercici passat, en la que l'entitat remarca la necessitat de reforma al sistema. La despesa sanitària, d'altra banda, va augmentar un 6,5% l'any passat, situant-se en prop de 152 milions d'euros. El resultat va ser un dèficit de la branca general de la CAS de 39 milions que va cobrir l'Estat. En 5 anys, la despesa sanitària ha augmentat un 34%, segons consta la memòria anual de la para pública. Detingut a la frontera amb més de 15 grams de cristall, la policia va detenir la matinada de dilluns un turista de 41 anys quan pretenia entrar al país amb dos embolcalls de 15,4 grams de cristall. L'home hi accedia en un autobús de línia regular. El cos d'ordre també va arrestar divendres un altre home per haver agredit un altre a l'exterior d'un local d'oci nocturn de la capital. A conseqüència dels cops, la víctima va haver de ser atesa a l'hospital. I per conducció sota els efectes de l'alcohol, la policia ha arrestat durant el cap de setmana 3 persones. La Seu d'Urgell acollirà divendres un acte institucional per difondre la candidatura del Coprincipat a la UNESCO. Serà a l'església de Sant Miquel a les 7 de la tarda i reunirà representants institucionals, autoritats eclesiàstiques i experts vinculats al projecte transfronterer.
8: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Mora Banc Andorra ha de guanyar dissabte al Barça si vol salvar-se. La victòria de diumenge contra el Lleida i la derrota del Saragossa mantenen vius els tricolors, que tornen a dependre dels mateixos per salvar-se. Si divendres guanyen el seu partit, estaran matemàticament salvats. Si perd, té dues opcions: o que el Casademont Saragossa caigui en els dos encontres que encara li queden, o que en guanyi només un i que el Dream Glam

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Vivienda, piso, casa. ¿Buscas en Madrid? En MVS Madrid ya tenemos 10.000 en alquiler asequible y estamos construyendo 6.000 más. Ahora también para rentas medias. Sorteamos 52 en barajas para jóvenes y familias. Apúntate antes del 11 de junio solo en mvsmadrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
2: Vuelve al Teatro Gran Vía Gálata. Una fusión de danzas, historia y música que nos transporta al Estambul más contemporáneo. Una fascinante puesta en escena de la mano de la compañía de Christian Azem. Gálata, un legado escénico que cruza fronteras. 5 únicas funciones del 10 al 14 de junio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
3: ¡Stop! A la caída del pelo. Si tienes media hora, te diremos qué le pasa a tu pelo y el mejor tratamiento para ti. Clínicas Capilares y MD.com.
4: Hay ciudades a las que no vas. Ellas te atraen. Lo mismo pasa con algunos coches. A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Disfruta Madrid con el Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
5: Lenny Kravitz, Grupo Frontera, Deep Purple, Jean-Michel Jarre, Diana Krall, Omega 30 Aniversario, Kiki Morente y Lagartija Nick y muchos más. Starlight Occident, 15 años siendo irrepetibles.
6: Nueva residencia de mayores Vitalia Vallecas. Jornada de puertas abiertas. Habitaciones individuales, jardines, cocina propia y elección de menú, incluso para los visitantes. Y nuestros precios te sorprenderán. 91-970-3300, calle José Gutiérrez Maroto 1012, Vallecas. Vitaliahome.es.
7: Buenos Aires y Madrid están más cerca que nunca con Plus Ultra Líneas Aéreas. Una nueva conexión directa entre ambas ciudades con todo lo que necesitas. Maletas facturadas en todas las tarifas, servicio de comida completo y un equipo a bordo dedicado a atenderte. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
8: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
9: Vuelve a vivir las aventuras de la joven Sira Quiroga en una historia marcada por el amor y la guerra. Te esperamos en el Teatro Calderón de Madrid, solo del 14 de mayo al 5 de julio.
10: Seneas, compramos tu deuda. ¿Has dejado de pagar tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o has recibido una carta del juzgado? ¿Estás al límite con tu hipoteca y en riesgo de embargo? Entra en seneas.com o llámanos al 91-639-0347.
11: Ahora que llega el calorcito, cuando llegues a casita, te apetezca algo fresquito, con lo que te quedes a gustito, no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Porque cuando un gazpacho es tan natural como lavar, cortar y triturar, eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo. Como el de García Millán. García Millán. A lo natural, por su nombre.
12: Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo.
13: Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a ir en primer lugar hoy al Ayuntamiento de Madrid, donde continúa a esta hora el pleno del mes de mayo, que además llega rodeado de polémica. Por un lado, hoy se están aplicando por primera vez las normas que ha fijado el presidente del Pleno, Borja Fanjul, sobre la asistencia de público, cuyas invitaciones, atención, se han reducido muy drásticamente. De 100 han pasado a tan solo 20. Con ese dato ya se pueden imaginar que no quieren ver a mucha gente allí asistiendo a los plenos. Un pleno también...
14: Louzán no debatió con Gomar, por ejemplo, en las últimas elecciones.
15: Pero es que asumimos con una naturalidad cosas que no son normales. Y habría de haber debates en las elecciones.
16: Absolutamente, sí. Sí, sí. Potser estem mal acostumats nosaltres aquí, però vamos, em sembla que és de salut democràtica contraposar idees, bàsicament perquè el que va votar sàpiga què vota.
15: I també per veure els candidats com es mouen el cos a cos, no?
16: I per veure com...
15: confronten opinions.
16: Sí, sí.
14: Dicho lo cual, esto no lo he hablado con la candidatura de Florentino y a lo mejor hay un cara a cara y, como repito, estoy metiendo la pata en el que te yuga será por la mañana. Uh-huh. Pero yo creo que a Florentino... No necesita un cara a cara y creo que Riquelme lo demanda porque es la única opción que él puede ver de intentar herir al presidente del Real Madrid con argumentos electorales, ¿eh? No estoy hablando de juego subterráneo, pero me sorprendería mucho. Y si hay uno y no más, la verdad. Esto no va a haber primera y segunda vuelta. Conociendo eso, como tiene planificada la semana y los anuncios Florentino Pérez.
15: Antón, un abrazo.
14: Otro para vosotros,
15: que
14: chao.
15: Que vaya bien, pendents de que es faci oficial que les eleccions a la presidència del Madrid són el diumenge 7 de juny, 12:25. Endrecem l'actualitat i amb l'Àlex Delmas analitzem la temporada del Barça, que ens ha preparat una del Masterclass. Flaqui, que fliparàs.
17: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
16: Comencem parlant de l'Espanyol, perquè avui arrenca allà l'era Monchi. Elena de Diego, què tal? Bon dia.
18: En poc menys d'una hora arrenca la presentació del nou director general esportiu amb la presència del president i propietari del club, Alan Pace. Coneixerem quina idea té per l'Espanyol i com pensa reforçar una plantilla que ve de patir les dues últimes temporades per salvar-se. Però el primer gran interrogant que haurà de resoldre Monchi és si compta o no amb el tècnic Manolo González per la propera temporada. Tot apunta a que seguirà Manolo, que té un any més de contracte.
15: Escoltarem Monchi en directe a partir de la una, el que t'hi jugues.
16: Estàs nerviós, Manolo, o no?
19: Jo estic... Bueno, no ho sé. La veritat, si em deixen seguir, sigo. Però que me lo diguen ja.
15: Home, suposo que avui Monchi explicarà clarament qui serà l'entrenador de l'Espanyol bueno, la primera
19: no.
15: temporada, no?
19: El seu projecte. Sí, o no. Sí. O farà un Lolailo, jo què sé.
15: Un Lolailo. Per cert, l'Helena de Diego avui va a la roda de premsa de Monchi per preguntar en directe el que t'hi jugues. Això vol dir que la producció l'hem hagut de substituir.
16: Sí.
15: Hi ha l'Adrià Soldevila.
16: Però que no ha parlat avui.
15: Hi ha l'Adrià Soldevila, que no ha parlat. Perquè està enfonsat. Ahir us ho vam explicar, però no hem aprofundit en el tema. No hem aprofundit en el tema. Aviam, Solde, explica-li a la nostra audiència què t'ha passat aquest cap de setmana. Per si ahir algú no estava atent al que t'hi jugues, què t'ha passat aquest cap de setmana? A qui t'has carregat aquest cap de setmana?
20: M'he carregat a Massimiliano Allegri, que era el primer objectiu que tenia des de que el van nomenar entrenador del Milan.
16: Ostres.
20: El primer objectiu era carregar-me a Massimiliano Allegri.
15: No t'ha agradat mai, no t'ha agradat mai.
20: És que és insuportable veure aquest futbol, insuportable. Et vols treure la pell.
15: Sí, posem en context els oients, eh? Ja sabeu que l'Adrià Soldevila és soci del Milan, sí. Que viatja quan pot cap allà a veure partits i que es gafe, no?
16: Bueno, va trencar la mala dinàmica.
15: No, la va trencar ell, la va trencar la Mireia.
16: Ah, és veritat.
15: La va trencar la Mireia.
20: Però he anat amb la Mireia, també.
15: Ja, però clar, és que el poder de la Mireia arriba fins on... Saps? O sigui, clar, contra tu és difícil lluitar.
16: Però és a dir, el dia que el Milan jugava entrant en Champions va decidir que era una bona idea anar-lo a veure.
15: Claro, ell es va créixer, perquè com que després de 14 vegades el Milan va guanyar-ne una, o sigui, de 15 n'havia guanyat una, va decidir que quan es jugava entrar a la Champions el Milan aniria a veure la San Siro. I què ha passat, Sol de Milan?
20: Doncs que contra un equip que no jugava res, que era el Cagliari, va perdre 1-2.
15: I s'ha quedat fora de la Champions.
20: Pues que el minut 2 guanyàvem 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
19: No, però saps quan no? Al final, a l'1-90 ja no guanyàveu.
20: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
15: És molt greu, el Milan fora de la Champions,
16: sí,
15: eh?
16: Sí,
15: és molt greu.
16: Històric com el Milan.
20: Que bo que voleu més que us expliqui. No, que s'ha encarregat Allegri, que jo estic content per això. Ja està bé.
15: I va haver molta bronca, eh, San Siro?
20: Moltíssima. Crits de jugadors aneu a treballar, amb italià, evidentment. Crits contra Allegri, crits contra Fofana, crits contra Leao, contra molts jugadors. Vaja, va ser un desastre important.
15: Contra mi
20: també n'hi va haver algun.
15: Ai, doncs avui el tenim a la producció, eh? El Solde, després de carregar-se Allegri, de que el Milan s'hagi quedat fora de la propera Champions, per culpa del gafe de Soldevila, està aquí a la producció. Espero que la ràdio funcioni correctament.
16: Vinga, recuperem sintonia de notícies. Martí Juncà, com estàs? El Rayo Vallecano ja és a Leipzig per disputar demà la final de la Conference League.
21: El conjunt madrileny jugarà demà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. D'això n'ha parlat Martín Presa, president del Rayo, al Larguero, dient que és una oportunitat irrepetible.
22: Estàs, pues bueno, sabiendo que estamos ante una oportunidad única. Por lógica irrepetible, trabajaremos mucho para que podamos volver a repetir el estar en una final. Y siendo algo tan inusual, tan raro, pues tenemos que intentar aprovecharlo porque a ver cuándo vuelve a presentarse una oportunidad así ante nuestros ojos.
21: Abans, però aquest vespre, jornada de la Lliga F amb un Badalona-Real Madrid a les 7 de la tarda.
16: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
23: Bon dia.
16: Avui es reprèn aquell partit que es va suspendre entre la Penya i Unicaja.
23: Sí, a les 8 del vespre començarà l'Olímpic de Badalona la segona part del Penya-Unicaja, que es va ajornar, recordem, per l'Avellí. El marcador, el resultat és de 53-33 per la Penya. L'ACB ha confirmat que la pròxima edició de la Supercopa ACB es jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Mentretant, per avui s'espera la reunió a la porta Xavi Pasqual per decidir el futur de la banqueta del Palau. Al marge d'Ivon Navarro i Espanulis també són a Cel Cobrado i Xancàs de que Pasqual marxi. I a la NBA, 27 anys després, els Knicks de Nova York s'han classificat per la final. A l'altra semifinal, Oklahoma i San Antonio estan empatats a 2.
15: Has dit que és una Obradovich, sí? Si Xavi Pasqual marxa?
23: És un dels que sona, també.
16: Sí, sí.
23: Obradovich, el mes que ve, ha de decidir, ha dit ell mateix, me voy a reunir conmigo mismo para decidir si es retira o si té un projecte que li faci patxoca i continuï almenys un any més. Això ho decidirà el mes que ve. Però, clar, jo crec que seria d'impacte si marxa el Xavi Pascual que vingui a ser el cobrador. I tant, al Palau. Seria molt bo i està a la quiniela.
15: I el futur de Xavi Pascual es decideix avui o encara s'allargarà uns dies més?
23: Bueno, avui per dinar, després de l'entrenament que deu haver acabat ara fa uns minuts del Barça, han quedat per dinar, Pascual i Laporta.
19: No.
23: I en principi, tot i que la decisió està presa...
19: Ho farem és el dinar i prou, eh?
23: Dinar i prou.
19: Dinar i gràcies. Dinar.
23: Uns cubatilles, després, i ja està.
19: Macarrons. I donaré un tàper de macarrons i diré, té, cap a casa.
23: Sí, sí, el tema està així en aquest moment, eh?
19: Macarronets.
23: Ja volem.
19: Ben bons. Macarrons!
0: Ja encara... Encara en bàsquet parlem de Leopolds Lleida, que té nou patrocinador i canviarà de nom la propera temporada, Sir Chaves.
1: El Club Lleidatà passarà a dir-se Ilerna Lleida a partir de l'1 de juliol. El centre de formació professional, nascut a Lleida i amb implantació arreu del territori i cobertura...

0: A partir de l'1 de juliol, el Centre de Formació Professional, nascut a Lleida i amb implantació arreu del territori i cobertura estatal, s'incorpora així al projecte del Força Lleida amb un acord per 3 temporades ampliables. Des del club destaquen que era fonamental que el nou patrocinador fos una empresa lleidatana i arrelada al territori, així que, tot i tenir opcions de fora, no s'han contemplat mai com a via prioritària. L'aportació econòmica de l'acord serà important i superarà la de l'etapa amb Hayopos, però el president Albert Aliaga ha assegurat que encara no serà suficient per mirar cap amunt i buscar altres objectius com classificar-se per competicions europees. Així que l'objectiu principal del club continuarà sent la permanència una temporada més a la CB.
1: Gràcies, Asier. Bon dia.
2: Demano el bar, eh?
3: Per?
2: Per el Flaqui.
1: Què ha passat?
2: Jo crec que ha dit Ser Chávez. Que era una emissora de Venezuela.
1: El veig tan implicat a la companyia de la casa Chávez. Que ja el convoca. Directament és Ser Chávez. A partir d'ara li donem pas així sempre.
2: Ser Chávez.
1: Amb les seves informacions. Tanquem amb tenis a Roland Garros, debut i victòria de Rafa Joder.
4: Pallissarà el madrileny en Kovacevic i jugarà demà contra Duckworth. Aquest vespre debut a Cinera. I tanquem amb l'Hockey Lliga, avui que es decideixen les semifinals pel títol amb un Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus.
3: Per cert, podem anunciar, no?, que Martí Juncà continua amb nosaltres a l'estiu, no?
4: Ja ho hem fet, ara hem afirmat, però sembla que sí. Va fer unes proves d'accés a l'estiu que van impressionar Jordi Martí fins al punt d'assegurar-nos que va treure millor nota de la que hauríem tret tots nosaltres.
5: Sembla que m'ho he guanyat, doncs.
3: Va sortir absolutament impactat pel nivell cultural de Martí Juncà.
2: No, o de la capacitat d'estudi.
1: La tradició és que es porta unes pastetes, o que massa raro.
5: Final de setmana puc portar...
1: No, final de setmana no va bé.
5: No va bé?
1: O dijous o ja dilluns.
6: No, divendres és un molt bon dia.
1: No,
5: divendres, clar.
6: Divendres és un molt bon dia.
1: Això és veritat.
3: És un tio espavilat, el Martí. Ja us ho he dit des del primer dia.
5: Després de les cerveses.
1: Després de l'informe que va fer.
6: Divendres. No vindràs, Flaqui?
1: Divendres seré al programa, però des de la llunyania.
6: Els carquillolis.
1: Per vostè.
6: Portaràs carquillolis? Portaràs mistela?
5: Els enviaré per fax.
1: Per fax?
2: Ostres.
6: Que rebràs, eh?
1: Ja estaríem, eh? El quiosc
3: del Marcos. Saps què passa, Flaqui? Que hem d'allargar una mica, perquè teníem una entrevista pactada que s'ha de posposar per indisposició del protagonista.
1: Gastroenteritis.
3: Gastroenteritis, sí.
1: S'ha quedat al gimnàs.
3: Deixarem això així.
6: Al gimnàs.
3: Mantindrem a la persona en l'anonimat fins que confirmem el motiu exacte d'aquesta indisposició. I llavors ja decidirem si som més o menys durs en antena.
1: Si és aquest el motiu, també és comprensible.
3: És comprensible, sí.
6: Es comprensible.
3: Marcos López, va.
1: ¿Qué tal? Marcos.
7: Hola, sí que... Hola, Flaqui, buenos días.
1: Buen
7: la
1: día.
7: Salida de Mourinho le puede dar 15 millones de euros al Benfica. Explica el diario portugués Récord. En torno al futuro del próximo entrenador, o eso dicen, que debe ser del Real Madrid. Las elecciones en el Bernabéu retrasan el anuncio del fichaje de Special One, escribe Walter Márquez, indicando que este anuncio de la contratación debería haberse hecho hoy, donde todavía la cláusula de salida quedaba fijada en 7 millones de euros. Pero pasada esta fecha, expirado ya el plazo de 10 días entre técnico y Benfica, ese precio aumenta al doble. Le tocará, por lo tanto, a Florentino, si gana estas elecciones, negociar una rebaja, porque no hay entrenador por el que no pague dinero. Para sacar a Xavi Alonso del Leverkusen necesitó pagar 8 millones de euros y le duró 8 meses. Ahora también deberá pagar por Mou.
2: Va, acusados al Mundial. Cosetes del Mundial, així que al Flaqui li agradaran també.
1: Vinga, va.
2: La moda de vestir amb samarretes de clubs o seleccions combinada amb roba casual cada vegada s'imposa més.
3: Jo sóc un d'ells.
1: A veure què dius.
2: Block call, el denominat block call.
1: Ah, es diu així, això?
2: Sí, això l'Helena m'ha dit com ho havia de pronunciar.
1: Ah, sí?
2: Block call, majoritàriament amb samarretes vintage. Bueno, doncs JD Sports ha fet un estudi a partir de les dades de Google, eBay i TikTok per saber les 15 samarretes més populars del Mundial 2026.
1: A
2: dia d'avui, la més popular és la de Brasil, amb una puntuació de 96,8. Seguida de Portugal, amb 92,7, sorprèn la tercera posició del Japó, amb 90,5, quarta posició per l'Argentina, amb 86,4, i cinquena per Espanya, amb 85,1. Altres samarretes europees, setena Alemanya, desena França, onzena, per exemple, Itàlia. Per marques, entre els cinc primers, una de Nike, una de Puma, i 3 amb Adidas. Segons com vagi el Mundial, això pot canviar.
4: Però són les samarretes de les seleccions actuals.
2: Actuals, sí, actuals. Sí, sí. Tot i que sigui pel bloc...

0: Hola,
1: perquè les vintage, que s'han posat molt de moda, suposo que guanyarà la d'Argentina de Maradona, sí, la de Brasil de Ronaldinho, aquestes són les que jo veig més.
2: És que són xules,
1: sí,
2: xules.
1: Sí, sí, la d'Holanda de Ruud Gullit.
0: I la del 74, també, fins i tot.
1: Sí, la de Cruyff.
0: Sí, la de Cruyff.
1: Se'n veuen, eh?
0: Sí, sí que se'n veuen, sí.
3: La moda aquesta...
0: Com es diu això?
3: El Blockcore.
0: Blockcore.
3: Sí, sí, Blockcore.
1: Va, sí. El que t'hi jugues, escolta, i també es veus. Sí.
0: Riu, l'Àlex.
4: Ara no ets de la família.
0: Oh, va, va.
4: Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
6: Arroba que t'hi jugues.
1: Descarregueu l'aplicació, per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta, i allà teniu tot el contingut de la casa.
0: M'envio un missatge a Ser Chaves, que em disculpa per haver-li dit Ser Chaves. Diu que una vegada va entrar en una emissora de la cadena SER, no
7: és històric, el GAC.
0: I com que vam passar el telèfon al company de la ciutat on havia d'entrar a fer la prèvia, i en el telèfon el contacte sortia a Ser Becari, li va donar pas com a Ser Becari, què tal, muy buenas.
8: Sí, qué grande.
3: Radio Valladolid.
0: Mira, igual has fallat el seso.
8: Becari senyal.
7: El que hem de descobrir és qui va enviar el contacte d'aquesta manera sense dir res, saps? Perquè, clar...
0: A Ser Becari, què tal? Muy buenas. Hola, Núria, què tal?
7: Vaig a dir que he comprovat a Saissó el toc que deies del Flaqui i jo crec que està bastant al límit, el podríem acceptar.
3: Sí, com a toc, com a toc.
7: Sí, jo crec que sí.
8: Diu Ser Chaves.
7: Està una mica al límit, a veure, si tu mires amb lupa segurament diu així, però...
8: Ser Chaves.
7: Mira, sí que ara fareu balanç de la temporada amb l'Àlex i he aprofitat per demanar una mica a la gent quina nota posa aquesta temporada del Barça. Excel·lent, notable, aprovat, suspès. Doncs un 80% es decanta pel notable, un 14% per l'excel·lent. Hi ha un 5% que suspèn la temporada del Barça, i només un 2% un aprovat, però ja veieu que majoritàriament la nota és d'un aprovat aquesta temporada del Barça.
1: Missatges al 606-32-72-11.
8: Com el que ens envia la Núria, que ho mira tot.
9: Bon dia.
0: Bon dia.
9: Que gran el Jordi fent la figuració de despatx en despatx del Luis de la Fuente per la convocatòria de la selecció. Ha sigut boníssim, però boníssim. He rigut molt. Gran, Jordi, gran.
1: Sí, sí, és el que comentàvem al principi del que t'hi jugués.
0: Ha sigut bona.
1: És tremendo.
8: Estan preciós.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Va, missatges al 606-32-72-11. 12:38.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
10: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
11: Si esto Javier se resume con una frase...
10: Javier?
11: Javier. Me llamo Bruno.
10: Vale, vale.
11: Creo que fue Kafka quien dijo...
10: ¿Kafka?
11: Guste más o guste menos... Aquí mandan mis huevos morenos.
4: ¿Qué te jugas?
10: ¿Te has quedado el tío Faza?
11: El tío Kafka.
10: Ah, sí. Tío Kafka.
1: El tío Kafka.
0: El tío Kafka es guau.
11: Molt encertat, efectivamente.
1: Ai... Àlex, quina nota li poses tu al Barça aquesta temporada?
12: Jo estic amb l'audiència. Per mi és un notable, clarament. Jo no arribo a l'excel·lent, perquè crec que el Barça ha tingut pics de temporada on ha tingut coses a millorar, però em sembla una temporada molt rodona. Jo d'entrada et diré un titular. Jo crec que el Barça d'aquesta temporada, la segona temporada de Flick, no ha tingut pics tan bons com el de la primera, però en canvi està millor. Ho vaig un dia, A mi em sembla que aquesta temporada el Barça és millor equip que la primera temporada de Flick.
1: De fet, a la del Masterclass, l'Àlex Delmas ha apuntat com a coses positives tres aspectes,
12: sí,
1: i només dos aspectes clarament a millorar. Anem per parts. Primer, Àlex, comencem la del Masterclass pels punts positius que hi veus aquesta temporada. El primer és la voluntat per evolucionar el joc.
12: Sí, sí. Per mi el primer punt positiu i el més important, hem vist un Barça, sobretot, ha estat accentuat això després de la baixa de Lamine Yamal, que ha intentat controlar una mica més el joc. El Barça de Flick havia arribat aquí amb aquesta verticalitat, aquest punt de ritme alt, que crec que li convé molt al futbol modern, però moltes vegades s'havia passat d'això, no? I aquesta temporada hem vist aquest intent d'evolució cap a on Flick vol portar l'equip. De fet, el Barça d'aquesta temporada acaba amb 622 passades de mitjana per partit, que són 25 passades més que el de la temporada passada, i acaba gairebé amb un 2% més de fiabilitat de passada que el de la temporada passada. Són dades que, irrefutablement, diuen que Flick vol portar l'equip cap aquí.
1: Això vol dir que el Barça, diguem-ne, ha transitat una mica cap a un futbol no tan vertical ni vertiginós com el de la temporada anterior.
12: Correcte, sí, sí. Que aquesta és la voluntat. Que aquesta, és a dir, sempre hem parlat de que els equips guanyadors, dominadors, són aquells que troben un equilibri perfecte entre fer mal al rival, però també controlar i dominar el joc. Crec que al Barça li falta un puntet per arribar a aquest equilibri i Flick ho vol encaminar cap aquí.
1: Per tant, les dades demostren que el Barça ha evolucionat el seu joc.
12: Sí.
1: I és més eficaç en els atacs ràpids, què vol dir això?
12: Sí, mira, el Barça ha canviat la manera de pressionar, sobretot a l'alt, n'hem parlat molts programes aquí, és a dir, l'any passat amb Lewandowski a titular, el que feia el Barça la pressió alta era anava amb els dos extrems i Lewandowski el posava al mig del camp. Aquest any, com que ha sigut més titular Ferran que Lewandowski, hem anat amb tres a dalt, és a dir, emparellar-se l'home, i el Barça ha baixat una mica en les recuperacions altes. Vale? Ha baixat una mica el rati. Però, en canvi, com que tenia més jugadors per davant de pilota, ha fet més gols cada vegada que ha recuperat. I això és una dada, eh? És a dir, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid després de recuperació alta. I només, de mitjana, només ha necessitat 1,8 passades per fer gol després de recuperació. Això com a mitjana, que és l'equip que més eficaç ha estat de
1: la lliga. Això és recuperar, rematar i gol.
12: Sí, marcar, en tenim moltes. Si agafeu, per exemple, el partit del Villarreal, on aquella recuperació de Fermín ràpidament a la minigol, i precisament Fermín i Lamín han estat els dos jugadors que millor han interpretat això.
1: Lamín també. Fermín és evident, sí. Lamín també.
12: Sí, perquè moltes vegades és qui ha fet aquesta passada després de recuperar, l'ha fet cap a un company, o qui ha rebut la passada per finalitzar.
1: I destaques també el creixement de molts jugadors a nivell individual.
12: Sí, per mi és la gran notícia en clau individual d'aquest Barça, no? És a dir, Gerard Martín és una evidència, Eric ha gairebé duplicat els minuts, Gerard Martín gairebé els ha triplicat, jo crec que la versió de Lamine ha arribat a l'últim graó que li falta per ser el jugador desequilibrant, i també Fermín. Crec que la temporada passada vam veure un Fermín ja molt bo, però és que ara estem amb un Fermín encara més expansiu i, per tant, hi ha aquests creixements també.
1: Tu has detectat això que explica l'Àlex, Flaqui, que el Barça ha evolucionat el seu joc?
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Segurament ha perdut, com diu l'Àlex, aquell ritme vertiginós, aquella versió tan vertical i de tan vertigen que tenia la temporada passada i que ens va fixar la tant. Crec que s'ha matisat la línia defensiva, no l'hem vist tan agosarada. Seguim veient l'agosarada, em sembla que el pla de partit passa per l'altra banda i precisament que l'equip ha anat a poc a poc sabent llegir millor certs escenaris, tot i que alguna competició crec que l'hem perduda precisament per no haver-ho fet 100% bé. Penso en l'eliminatòria amb l'Atlético de Madrid, aquell gol que quan estàs guanyant 0-2 allà a la tornada i de sobte una desconnexió amb una línia que se'n va al mig del camp, et tornen a calçar i t'acabes marxant cap a casa. El que no sé és cap a on va, si Flick prioritzarà aquesta versió més competitiva, no, perquè l'any passat es va competir molt, molt, molt bé. Aquesta versió menys vertiginosa, o creus que li agradaria tornar al que es va veure la temporada passada?
12: Jo crec que evolucionarà cap a aquest punt de control. És a dir, per mi el Barça, també hem de posar un intangible aquí, que és que els rivals han après a combatre.
0: Clar,
12: eh?
0: També junts.
12: Que la primera temporada no hi és. Jo crec que el Barça ha de seguir amb la seva idea de joc, i seguirà, de Flick, però donant aquest punt de control. Ara ho dèiem, no? Els punts negatius, jo ho menciono. És a dir, aquestes velocitats del joc, el Barça les ha d'aprendre a manegar.
1: Ara comentem els punts a millorar, però requadrar aquesta idea, Àlex, que pot sorprendre, però és interessant, que el Barça, diguem-ne, en el seu prime no ha jugat de manera tan vistosa, tan espectacular com la temporada passada, però si mires el global, creus que és un equip millor que la temporada anterior.
12: Sí, perquè ha tingut més dificultats. Una és que els rivals t'han après a combatre, el que deia, no? És a dir, els rivals ara ja saben que et poden atacar la línia alta, ja saben com tu ataques, quin és el jugador, han après a fer moltes més ajudes sobre Lamin, qui trenca, que és Fermín, com fas la sortida de pilota, i les ha superat. Ha tingut baixes transcendentals. Recordem que la primera temporada de Flick, el Barça li aguanta tota la temporada de Rafinha, Pedri gairebé no se li cau, Koundé se li acaba caient al final, és a dir, no té baixes, i aquest any fins i tot ha tingut Joan Garcia, que ara ens oblidem i ha passat sí, molt, eh? Sí. Ha tingut Joan Garcia, la baixa d'Iñigo, i l'ha superat tot.
1: Que per cert, ara que dius lo de Joan Garcia, les prioritats al mercat de fitxatges són el davanter centre, el jugador de banda, si es pot també un central, bueno, ho hem explicat.
2: Calma. Estàs aquí fitxant tothom, estàs fitxant tot
1: Europa. Ara li preguntarem al Sol de Vila com està la feina als despatxos.
2: No entris en aquest joc, No m'agrada, que comencis a posar pressió.
1: No, ho dic perquè no està el focus, però l'últim partit de Lliga demostra que el Barça faria bé de tenir clar i tancar bé el porter suplent de la pròxima temporada. Perquè Chesney ens cau molt bé, molt simpàtic, però no està per jugar, tio, és un drama. És que no, és que no, és que no es tira, es deixa caure. És que és dramàtic. No, ho dic perquè ha quedat allà com que el Barça ja és campió, l'últim partit, que molta gent ni el veu perquè estàs pendent del Girona i tal, que és dramàtic, que cau a plom.
0: Però jo entenc, sí, sí, jo entenc que aquesta carpeta està sobre la taula.
1: Està sobre la taula, però aviam qui però serà compta, el porter suplent, eh?
12: Però compta...
1: Que clar, Joan García és porter top, però que com li passi alguna cosa o li hagis de donar descans en partit de Copa, aquest Chesney no està per jugar.
0: Ho dic perquè dius, per és mi... que sembla que s'ha oblidat o s'ha passat per alt, vull pensar que pot ser que s'hagi passat per alt per els efectes de la rua i perquè ens cau molt bé Chesney de portes en fora. Però estic convençut que de portes en dins és un tema a tractar, perquè com tu dius, i amb el pas dels mesos encara es farà més evident, el salt de Joan García, porter top mundial, a Chesney, clar, és que si es constipa Joan García, tremoles. Perquè Chesney, és veritat que va fer una temporada passada...
2: No, es tremola el Joan García si es constipa.
0: La temporada passada va fer un tros de temporada, va salvar, va rendir...
1: Però que no és casual que aquesta temporada Joan García sigui el trofeu Zamora, hagi mantingut 14 vegades la porteria a 0, i en canvi, quan ha jugat Chesney, el Barça sempre li han marcat algun gol.
2: El Chesney ha guanyat aquest any el trofeu Mazmorra. Eso... El càstig,
12: per mi és indubtable que el Barça no pot anar pel món amb Chesney de segon porter. Una altra cosa és si Flick el vol mantenir a la plantilla, clar, per vulgui, sí, sí. Però compte que el Barça té, crec que són 7 porters en nòmina.
1: Iñaki Peña que torna, Ter Stegen que torna... No, poca conya, eh? Vull dir que és un meló, el de la porteria.
12: Clar,
1: és un meló, el que passa és que, diguem-ne, no està tan al focus perquè el titular és indiscutible que és Joan García.
0: Correcte.
1: I estàs tranquil, però que veient a Chesney a l'últim partit de Lliga, que no pot ser el suplent del Barça.
12: No pot ser.
1: Val, i els aspectes a millorar. Àlex, has apuntat la gestió dels moments clau.
12: Sí, i aquí vaig on les velocitats del partit. Val? Avui en dia en el futbol modern no es pot jugar a una sola velocitat, és a dir, no es pot córrer tota l'estona, ni es pot pressionar tota l'estona, ni es pot ser excessivament controlador, pla. No? El Barça aquestes velocitats de partits encara no les té. Ho hem dit, hi ha molts exemples que hi ha hagut. Aquesta eliminatòria van de l'Atlético. No? És a dir, hi ha moments, ens ve el cable de l'Inter de l'any passat, moments on tu tens el partit de cara i allà has de baixar una mica el ritme. Això no vol dir traicionar la idea, no. Baixar una mica el ritme durant uns minuts, crec que el Barça encara li està costant massa. Només Pedri ho interpreta bé, només Lamine algunes vegades ho interpreta, jo crec que els Fermín, els Rafinha, els Ferran, molts jugadors encara d'aquesta plantilla no acaben de tenir clar quan cal pausar el joc o quan cal córrer, i aquesta és l'evolució que busca Flick.
1: Li falta una mica d'experiència en aquest sentit.
12: Sí, sí, sens dubte que
1: però
12: això...
1: és un equip molt jove.
12: Els minuts t'ho van donant, sí, sí. A veure, jo era migcampista i això a mi em va costar aprendre-ho, també. Vull dir que és veritat que amb l'experiència anirà millorant.
1: I el segon punt a millorar és que han encaixat gols estranys a vegades.
12: Sí, fora de la idea. Què vull dir amb això? Que hi ha gols que el Barça ha d'encaixar i encaixarà perquè té una idea que assumeix riscos, de la línia avançada, etcètera, etcètera. Aquests ja els dones com a penyora, diguéssim, perquè és la teva idea, perquè te'n reporta molts, però aquesta temporada del Barça n'ha encaixat excessivament massa fora de la idea. I això què vull dir? Marques tu un gol i al minut següent, o els dos minuts següents, o els tres minuts següents, encaixes. En estratègia, ha encaixat més del que seria necessari. És a dir, són 15 gols encaixats entre corners o penals, diguéssim, clars, que et pots estalviar. Gols després de marcar, principis de partit, principis de segona part, n'hi ha molts. Jo tenia un entrenador, que a més el veu tenir aquí a la casa, que és Manolo Márquez, que sempre deia, els 5 minuts immediatament després de marcar un gol, no assumim cap risc, que no passi res. S'ha de consolidar l'avantatge. El Barça, hi ha hagut partits que no l'ha consolidat, i això ho ha de fer.
1: Solde, als despatxos evidentment hi ha feina, més enllà de que la nova junta s'incorpora formalment el dia 1 de juliol. El tema del fair play, que al club som optimistes, també per la relació amb la Lliga, en quin punt està?
13: No, ara mateix no hi ha gaires novetats, és a dir, falta aquell ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP. Recordeu que aquests seients VIP no és un ingrés directe al Barça, sinó que és una revenda que fa New Era Visionary Group d'aquests seients, però que evidentment han d'entrar aquests diners al Barça perquè New Era Visionary Group té uns terminis de pagament i els terminis de pagament, de moment, a hores d'ara, aquest últim pagament que li falta a New Era no l'ha fet i falta que revengui aquests seients i el Barça pugui tenir aquests diners perquè entri en el fair play.
1: Òbviament, aquest és un dels aspectes més importants a resoldre perquè és el més immediat i afecta la planificació esportiva, tot i que insistim, des del club traslladen optimisme amb aquesta qüestió. Més enllà del futur immediat, la nova junta directiva té diversos projectes i n'hi ha un que és molt important i ja que hem parlat de les eleccions al Madrid, val la pena posar-lo sobre de la taula i tindrem temps per analitzar-lo i explicar més detalls, però és la modificació estatutària. Aquest tema és un dels projectes importants que la Junta Directiva abordarà en aquest proper mandat.
13: Aquest tema es ve arrossegant ja des del mandat anterior, perquè ja estava previst fer una modificació estatutària al mandat anterior, aquest del 2021 al 2026, però no es va acabar d'abordar. S'estaven fent les primeres passes, diguem-ne, a final del mandat, però es va decidir aparcar-ho perquè no diguessin que s'estava intentant fer final de mandat perquè les eleccions, doncs, hi hagués algun avantatge per algun candidat, etc etc. No? I van dir, bueno, ho aparquem, que no se'ns digui que som oportunistes, i ho farem al següent mandat. I, evidentment, una de les claus d'aquesta reforma estatutària és blindar el model de propietat del Barça, que actualment és un model de socis, i el que volen és blindar-lo al 100%. Blindar-lo vol dir que si es vol modificar aquest model de propietat, s'hagi de fer amb unes restriccions molt bèsties. Restriccions com, primer, evidentment, passar per assemblea, però després que aquesta assemblea t'autoritzi a fer un referèndum, no t'autoritzi a canviar el model, sinó a fer un referèndum, que la participació en aquest referèndum sigui alta, no val que hi participin un 15% dels socis, ni un 20 ni un 25, ha de ser alta, i que a les votacions hi hagi un vot a favor del canvi d'aquest model de propietat també altíssim.
1: És a dir, contrastaria amb la voluntat que sembla tenir Florentino Pérez.
13: Sí.
1: Al Barça el que volen amb la modificació estatutària és blindar el model de propietat perquè sigui molt difícil que es canviï el model de propietat del Barça.
13: Exacte. Sí,
1: per dificultar-ho.
13: Dificultar-ho al màxim.
1: Per blindar-ho, per protegir-ho.
13: Sí, sí, dificultar-ho al màxim. Evidentment, si la gran majoria de socis ho volen, s'acabaria fent.
1: Però hauria de passar molts filtres.
13: Exacte. Han de voler la gran majoria de socis i que la gran majoria de socis participi en el referèndum. Això és una de les grans qüestions d'aquesta reforma estatutària.
1: Em sembla bastant important aquest tema.
0: Sí, a més, crec que és un motiu de celebració pel culer i per la idiosincràsia que té aquest club, no? I que en temps en què Madrid sembla que van cap a un altre cantó, cap a la direcció oposada amb aquest intent anunciat, que veurem en què queda, de Florentino, de privatitzar aquest 5%, amb aquestes accions estranyes, etc, que no s'ha acabat d'explicar el tot bé, doncs, home, jo celebro que el Barça faci el camí invers per protegir, doncs, la seva originalitat com a club propietari dels, propietat dels seus socis.
13: A banda d'aquesta modificació pel blindatge, és a dir, dintre d'aquesta modificació hi haurà diverses coses, i ara que parlàvem de les eleccions, també hi haurà uns certs filtres a l'hora de la presentació de candidatures, també. No el filtre de l'aval, però sí que es vol modificar, no, ara mateix jo no sabria dir-te com, però el que ens han explicat és que es vol modificar també el procés electoral.
1: Que no es pugui presentar qualsevol i aprofitar-se de que la figura del precandidat et permet llibertat per dir que vols anar a les eleccions i tenir quota mediàtica.
13: Sí, però a la vegada també es vol evitar que es presentin només rics a la presidència. És a dir, s'ha de planificar bé, però volen evitar...
1: Com a concepte no està malament intentar potenciar que es presenti més gent a part dels rics.
13: Sí, sí. Però s'ha de veure bé, perquè, clar, depèn de quins filtres posis...
1: És una primera pinzellada i ampliarem en les properes setmanes el que t'hi jugues, un projecte que és important pel futur del club. 12:54, a la una, parla Monchi, l'escoltarem en directe al que t'hi jugues i a l'Helena de Diego per cobrir la primera roda de premsa del nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans de tancar aquesta primera hora, em diu el Willy Flaky que tenim una trucada.
14: Hello.
1: Hola.
14: Buenos días.
0: Qui és aquest?
14: Is this Mr. Luis Flacker?
0: Sí.
14: Yes, hello. ¿Cómo está? Me llamo Michael. Le llamo del Hotel Hilton Garden de Dallas.
1: Ah, això és per al teu viatge del Mundial.
0: Ah, vaja.
1: No?
14: Llamo de recepción.
1: Sí. Willy,
14: que hem trucat del Mundial. ¿Tiene reserva con nosotros hoy?
0: No ho sé, de veritat és que encara no he mirat on ens allotgem.
1: De on dius que truque?
14: De Hotel Hilton de Dallas.
1: Al Hilton aneu?
0: Estaria bé.
1: Al Mundial?
0: Ja et dic que no he mirat, no he mirat encara. Ser Chávez.
14: Ha llegado esta señora, el problema es la señora preguntando por usted.
1: ¿Y?
14: Una señora preguntando por el señor Flaqué.
0: Ah, sí, ¿qui és? Sorprengui'm.
14: Es que está muy diciendo que va a llegar usted, que va a dormir en su habitación.
0: ¿Ah, sí?
14: Que he dicho a ella falta como 20 días para llegar usted, la reserva de aquí es para 20 días.
0: Tardarem bastant.
14: Y ella dice que quiere la habitación ya que paga la empresa de usted.
0: Ah, bueno, que parli
1: amb Jordi Martí, amb Jordi la porta clara, llavors.
14: Però... Jo puedo pasar con
0: ella. Sí, sí, no, això te la va dir, que si està per aquí, així sé qui és, perquè no, vaig una mica despistat, o no?
14: Sí, please.
15: Buenos días.
0: Jo com pensava que el Mundial el tindríem tranquil.
15: Me llamo Francisca.
0: Sí, ja sabem qui és.
15: Soy una fiel oyente del programa.
0: Sí, sí, sí.
1: Però està en Estados Unidos, Francisca.
15: Estoy en los Estados Unidos, sí.
0: Molt d'hora ja, ara, eh?
15: Mi león. Esperándote ya, pero tienes que defender mi honor, Franky.
0: Però que jo no vaig cap allà fins d'aquí molts dies, eh?
15: Que esta gente se ha vuelto loca.
0: Què ha passat?
15: Que esta gente quiere dejar a una anciana durmiendo en la calle. Que estás dispuestos a...
0: Però és que la reserva no està feta fins d'aquí 20 dies. No, què falla? Però què falla, ja?
15: Pues yo estoy aquí preparado para esperarte, Frankie.
0: Però són 20 dies, encara falten, eh?
15: Te voy a tratar como nunca te has tratado. Aquí en un hotel de lujo, de los Estados Unidos. Que es lo que pasa en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos, eh?
0: Escolta, mira que està per allà. M'han dit que fa calor a Dallas?
15: Sí, hace bastante calor, por eso no puedes dejar una señora a la calle. Ya no te podrás poner la excusa de que tienes mujer, porque es más de 7.000 kilómetros.
0: Faltem. La dona hi és sempre, només faltaria.
15: No son cuernos.
0: No.
15: Así que allí voy a ser yo la primera, ¿no? Porque la furcia esa que tienes tú no viene.
0: Escolta, Francisca, sisplau, eh? Un respecte, per favor.
15: De què?
0: Per favor, un respecte.
15: A qui?
0: Aquí a creuar línies vermelles.
15: A la fulana que...
0: Ah, prou, per favor. Escolti'm.
1: Va, què volien exactament aquests de Dallas?
0: No, jo, que tenen la Francisca allà donant pel sac.
15: A la cadera ser, dile que necesita la habitación ahora. Sí,
1: que hable con Jordi Martí.
15: Eso.
1: Y suerte.
0: Sí.
15: Eso. Esto me interesa.
0: Y suerte.
15: Habla con el Jordi. Habla con el Jordi.
1: Vinga. Tanquem la primera hora del Que t'hi jugues. Pausa, endrecem l'actualitat i a la segona escoltem a Monchi en directe al programa.
0: Aniré collonit cap a l'ala.
1: Compte.
16: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
17: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny, a les 7 del vespre, a l'edifici Creant, amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
18: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
19: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry-Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
20: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
21: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
17: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
22: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Els experts creuen que el resultat del referèndum sobre l'acord amb la Unió Europea podria quedar invalidat si es convoca abans de la signatura. Diversos juristes especialistes en dret internacional consultats per aquesta casa asseguren que la consulta, perquè sigui realment efectiva, s'hauria de convocar un cop el text estigui signat per totes les parts, ja que així queda consolidat i, per tant, no es pot modificar. Si no, el resultat podria ser invalidat. Ho explica Marques Adavall, jurista d'Afers Europeus i expert en dret internacional.
1: Crec que és important de que la ciutadania es pugui pronunciar sobre un text definitiu, perquè si aquest text vingués, per els motius que siguin, a ser modificat, s'hauria llavors de valorar la substància d'aquesta modificació per saber si això invalida la consulta que s'hagués dut a terme anteriorment.
0: La jurista Liliana Rinaldi opina que, més enllà de la possibilitat que sigui impugnat, votar un text que no sigui definitiu podria incórrer, diu, en una falta de legitimitat democràtica.
2: Convocar un referèndum abans de saber quin serà el contingut definitiu d'aquell tractat, honestament, generaria molta incertesa. Doncs abans de la signatura, de fet, no donaria suficients garanties.
0: Per la seva banda, l'advocada i exmembre del Pacte d'Estat per Europa, Judit Casal, considera un sense sentit, volem dir, que es convoqui un referèndum abans de la signatura i ho justifica amb els mateixos arguments.
3: Seria un sense sentit, perquè al final tu que portes a preguntar sobre un text que encara no està consolidat, que no sabem què és el definitiu, que pot estar subjecte a canvis, i si això es produeix, doncs, de què serveix?
0: Concòrdia i Andorra Endavant, per contra, reclamen que es convoqui el referèndum immediatament perquè entenen que un cop signat el text ja no hi haurà opció de revisar-lo. Els experts, per això, asseguren que aquesta acció no compromet el país a adoptar-lo, sinó que és un procés que està previst a la legislació en matèria de tractats internacionals. Quan al caràcter vinculant de la consulta, tots ells coincideixen a afirmar que no és necessària una modificació legislativa ni constitucional, sinó que la validesa la pot rebre o la pot atorgar, volem dir, el mateix cap de govern. Escoltem, novament, a Judit Casal, Liliana Rinaldi i Marc Casadevall.
3: Perquè sigui vinculant, doncs només cal políticament decidir-ho com així ha estat i, per tant, assumir que la resposta volem implementar-la des d'un punt de vista, volem que sigui obligatòria des del punt de vista de la voluntat política.
2: El fet de que la norma no el contempli com a vinculant, no obsta perquè se li pugui donar aquest caràcter a través d'un compromís polític, que és el que ha passat o el que està passant.
1: Recordem que no hi ha obligació, és a dir, govern hagués pogut decidir negociar aquest acord, signar-lo i permetre al Consell General sense consultar-lo per la població andorrana. Per tant, em sembla que és un exercici de salut democràtica sotmetre aquesta qüestió a la població i, en el cas de que no superi l'escull de la consulta, doncs no proseguir amb el procediment de ratificació.
0: En conclusió, malgrat que no és imprescindible el fet de convocar una consulta per referendar els tractats internacionals, el compromís polític sí que preval jurídicament. Mentrestant, el reglament del referèndum haurà de regular, entre altres qüestions organitzatives, la forma de participació i, sobretot, el finançament dels qui participen, defensant, això sí, evidentment, l'opció que vulguin. Ho explica, novament, la jurista Judit Casal.
3: Per exemple, una qüestió que és senzilla, però que s'ha de definir com es financien les opcions del sí i del no. Qui entrarà a partits polítics, grups d'opinió, etc. M'explico, i això té que venir amb una norma concreta per a aquell un referèndum concret.
0: La previsió és que aquesta normativa estigui enllestida en les pròximes setmanes i seguirà les recomanacions de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa. Per altra banda, la campanya de signatures en el portal change.org, que exigeix la convocatòria immediata del referèndum, suma ja més de 1.800 signatures en poc més de 10 dies. Canviem ara de qüestió perquè ha estat detingut a la frontera una persona amb més de 15 grams de cristall. La policia arrestava la matinada de dilluns un turista de 41 anys quan pretenia entrar al país amb dos embolcalls amb més de 15 grams d'aquesta substància i l'home intentava entrar al país amb autobús de línia regular. Per altra banda, van detenir un home per agredir una altra persona a l'exterior d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella. A conseqüència dels cops, la víctima va ser atesa a l'hospital de Meritxell. Quan a la conducció sota els efectes de l'alcohol, la policia ha arrestat tres persones, un motorista que circulava en contra de direcció, una dona després de patir un accident a la rotonda de Santa Coloma i, finalment, un conductor d'un patinet que feia zigazagues. Aquest últim va donar la taxa més elevada de totes amb 1,92 grams per litre de sang. I la CAS va destinar uns 216 milions d'euros a les pensions l'any passat. La immensa majoria eren de jubilació, quan l'any passat van augmentar un 10% més en relació al 2024. Representen el pes majoritari sobre el sistema i concretament van ser 191 milions d'euros pels 21 d'invalidesa. 21 milions, evidentment. Així consta la memòria de la Parapública, en la qual aquesta entitat remarca la necessitat de reformar el sistema, ja que l'inquilament important dels pensionistes anuals i també la despesa sanitària que representa, així ho demana. Segons les dades que gestiona la CAS, la taxa de dependència va ser de 3,14 i el nombre de jubilats puja cada any un 10%. La despesa sanitària va créixer un 8% fins als 238 milions d'euros, per tant, un 22% dels quals van ser per incapacitat temporal. El creixement de la despesa sanitària des de l'any 2021 ha estat ja del 34%. Si bé la branca de jubilació va generar un superàvit de 27 milions d'euros, el creixement constant de la despesa sanitària i l'augment de les pensions posen al límit aquest sistema. Així ho apunta la mateixa Parapública a partir de l'any 2041, si no s'actua, i de fet ja situen aquest enguany un possible dèficit de la branca de jubilació. Finalment, quan a la regularització de les pensions d'invalidesa errònies en els càlculs de l'any 2024, que van ser 37, han reclamat el retorn dels diners no percebuts, un fet que ha suposat 339.000 euros de despesa. Tot i així, el procés ha permès a la Parapública estalviar-se més de 780.000. I la despesa, precisament, sanitària va créixer un 6,5% i es va situar en els 152 milions d'euros. El resultat va ser un dèficit de la branca general de la CAS de 39 milions que va cobrir l'Estat. En 5 anys, la despesa sanitària ha crescut un 34%, segons consta en la memòria d'aquesta de la qual n'estàvem parlant. El reemborsament per malaltia representa més del 90% de la despesa total i l'any anterior va significar prop de 140 milions d'euros. Per accidents de treball, la CAS va reemborsar 2,3 milions, per maternitat gairebé 2, en complements del 100%, és a dir, per cobertures de protecció especial, van superar els 5,6 milions d'euros i en complements per recursos econòmics insuficients 3 milions d'euros més. Les causes principals de l'augment de la despesa sanitària són el major envelliment de la població i també l'augment del nombre d'habitants. Malgrat que la Parapública va incrementar notablement l'any passat els seus ingressos per un augment dels cotitzants, el creixement sostingut de la despesa sanitària i de les pensions tensionen el sistema i podria no ser sostenible ja a mig termini. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Hola, Arnal. Mira, veus, aquest botó, tu l'apretaves, sí. I es posa en vermell, vol dir que estan oberts els micròfons.
0: Sí.
4: Aquesta pantalla, ho dic perquè, clar, després de tants dies de vacances, te'n recordes de com va això o no?
0: Bueno, a veure, no han estat tants dies de vacances. I et recordo que tu, jo encara no he marxat, i tu ja sí que s'has aprovat alguns dies.
4: Jo ahir estava aquí puntualment,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, però per Setmana Santa... I per Setmana Santa on estaves?
4: Doncs sí, fa molta calor, com pots comprovar.
0: Fa molta calor, Jordi, és terrible això, eh?
4: Ja saps que és un tema, no?, el meteorològic, sí. D'ascensor o per escaquejar.
0: Oh, i tant.
4: Fora bromes.
0: Vinga.
4: Ho anàvem advertint, eh? Tots aquests sí. Que us agrada la calor, vols dir que... Perquè una cosa tenim clara. Els darrers anys, a la que arriba una situació de calor, doncs no poden ser normals i es desfassen. I el titular per aquest inici de setmana seria aquest. No només tindrem temps d'estiu tota la setmana, sinó que és molt probable que a partir de demà, sobretot dijous, tinguem ja temperatures pròpies de la canícula, que sí, recordem, és aquest moment de l'any en què estadísticament se solen donar les temperatures més altes. De manera que ja estem a l'infern.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs vinga, no va dir... Posa, exacte, detall, em posa més llenya a la caldera del Pere Botero i fes-nos passar calor una estona, Jordi.
4: Doncs vinga, màximes com els darrers dies, ben a prop dels 30 graus des d'Escaldes Sant Gordany cap al sud a totes aquestes valls, doncs això, fregarem els 30, 28, 29, n'esperem per Andorra la Vella, però és que també a cotes altes, per damunt dels 2.500 metres, temperatures de més de 15 graus. Amb això també assegurada la inversió tèrmica, temps radiant, assolellat durant tota la tarda, si bé de mica en mica van arribant partícules de pols del Sàhara, que aniran fent guanyar protagonisme a la calitja, però els pròxims dies, de moment només es veu així a l'horitzó, aquí a Andorra, si estàs ben amunt, aquests colors ja més vermellosos i marronosos, propis de quan arriba també calitja, no?, pols del Sàhara, però vaja, matisos, dins d'una tarda, com dèiem, assolellada, calor de ple estiu, el que dèiem, perdó, a partir de demà, temperatures que pujaran, i és molt probable que entre dijous i dissabte assolim màximes fins i tot properes als 35 graus. A partir de demà, amb alguns dubtes sobre les nuvolades, perquè si avui no n'hi haurà, demà tornaran a créixer i amb tanta calor és probable que donin lloc a algun xàfec. Però vaja, serien fenòmens molt locals, continuarà destacant per sobretot la calor.
0: Doncs jo ja tinc l'aire condicionat posat a l'estudi i a casa recuperaré ben aviat el ventilador. I així intentarem passar aquests dies. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i parlem aquesta tarda.
4: I un ànim, o un missatge d'ànims, ja queda menys per l'hivern.
0: Perfecte. Bona tarda. Adéu, Jordi, gràcies.
5: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la cònsul major d'Escaldes Sant Gordany, la Rosa Gili, per parlar-nos de la candidatura que vam presentar tot just fa uns dies sobre perquè la parròquia, vaja, s'integri en la xarxa europea de viles termals i històriques. Coneixerem una mica més en què consisteix i també què pretenen aconseguir. Més tard, avui és dimarts i tenim la secció de l'Hora Sostenible. Ens acompanyarà aquesta vegada el director d'Enginyeria Tèrmica de FEDA, el Hans Urban, per comentar les novetats del sistema Coanda de captació d'aigua al riu Valira. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Rosa Gili, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: La setmana passada es presentava aquest inici del procés perquè Escaldes-Engordany entri a formar part del circuit europeu de ciutats termals històriques. A veure, senyora cònsul, una mica, què és aquesta entitat? I sobretot, ho he dit bé?
1: Sí. És, bueno, aquesta entitat és doncs, una associació que es crea el 2009, al voltant justament d'això, de les ciutats europees històriques termals. És una associació on hi ha molts països europeus, bueno, hi ha moltes ciutats noms coneguts, no? Des de, no sé, Baden-Baden, a Spa, a Bèlgica, hi ha Vichy a França, a Ourense, a Espanya, Caldes de Montbui a Catalunya, però molts llocs també així molt més... una mica de tota la geografia europea, no?
0: Sí.
1: Llavors, l'objectiu d'aquesta associació és una mica revaloritzar tot el que és el terme termal, donar-hi, doncs, més, que sigui més conegut, tornar-ho a posar més a l'ordre del dia, que potser els darrers anys ens deien que potser era una cosa que no s'havia valoritzat prou. I a partir d'aquí és això, no? És compartir experiències... ells també participen en estudis científics, alguns finançats per la Unió Europea, hi ha el label del Consell d'Europa, per tant, també s'aprofiten d'aquesta inèrcia. I bé, nosaltres quan vam saber de l'existència d'aquesta associació, doncs ens va semblar fantàstic per Escaldes, vam pensar que realment bueno, és una cosa que ens fica a l'agenda europea i perquè no mundial, vull dir, perquè també sé que hi ha algun membre que no és d'Europa, però hi ha algun membre de Brasil,
0: sí.
1: Fins i tot d'Estats Units. Bueno, i a partir d'aquí doncs, és fer conèixer Andorra, fer conèixer les nostres aigües termals d'Escaldes, compartir experiències... Bueno, realment és això, no? És bo
0: sí.
1: A nivell turístic, poder aprofundir també en les qualitats terapèutiques que pot tenir l'aigua termal. Per exemple, quan vam anar-hi, vam anar a aquesta trobada a Portugal ara fa uns dies, i se'ns va explicar, per exemple, que a Caldes de Montbui estan participant en un estudi amb l'Hospital del Mar al voltant del càncer de pit i per buscar els beneficis terapèutics que això pot tenir, no? Bueno, això és un exemple de coses que...
0: I tant.
1: Que ens encantaria poder-ne fer de similar.
0: I tant. Doncs aclarits una mica tots aquests conceptes, senyora cònsul. Quins requisits han de complir les ciutats o els territoris que volen entrar-hi? Entenc, evidentment, tenir aigua calenta pròpia o aigua termal és evident que ha de ser un dels requisits, però no sé si n'hi ha d'altres, i ho dic pensant en aquest nom de ciutats termals, però també inclou la paraula històriques al darrere.
1: Sí, doncs sí, bueno, ja ho has dit, evidentment, tenir aigua termal, això és evident, però a partir d'aquí també és que hi hagi un recorregut històric, no?, en relació amb aquesta aigua termal, és a dir... poder demostrar que fa anys i panys que hi ha hagut una utilitat, no? En les altres ciutats que fan part moltes, doncs hi ha balnearis, bueno, i per tant nosaltres tenim aquests primers hotels de tot el país que van néixer Escaldes al voltant de les cures termals, però també a través de la fàbrica de la llana, doncs també sabem que els paraires ja feien servir aquesta aigua termal fa molts anys. Bueno, ara estem recopilant una mica tot ple d'informació per poder justament justificar, no?, aquesta vinculació entre la història i l'aigua termal. Després, evidentment, bueno, entenc que valoren molt l'interès que hi posis i, bueno, com sabeu, nosaltres, Escaldes, aquests darrers anys hi hem posat tota la carn a la graella, no?
0: Sí.
1: Amb aquesta recuperació de la part històrica, des de l'obra L'aigua i la forma, de Javier Balmaceda, des de la recuperació dels, bueno, la rehabilitació dels ponts termals, la il·luminació... Bueno, és una mica això, no? Recuperar espais, hem anat comprant espais per valoritzar la zona. Bueno, jo crec que tot això és el que posarem a dins del dossier perquè ens vegin amb bons ulls el jurat aquest, que decidirà si finalment ens accepten com a membres o no.
0: I tant. Per tant, d'alguna manera, doncs, és un teixit, a veure si ho dic bé, senyora Cònsol, però és un teixit de ciutats que tenen en comú el tret diferencial, perquè, evidentment, són la immensa minoria dels territoris que tenen aigua termal pròpia, però que alhora també doncs, tenen un interès cultural, turístic. Ho dic perquè això, de cara als beneficis de cara al turisme o d'atracció del turisme és evident, no es tracta només que puguem anar a Caldea, sinó que posar en valor totes Caldes a partir de l'aigua termal.
1: Sí, sí, sí, tal qual. Mira, de fet, també aquesta associació ens van explicar que ells també se'n van a fires, no? A grans fires internacionals, van a Fitur, van a fires a Alemanya, vull dir que realment és això, és fer-se conèixer, no? Andorra som un país turístic i per tant és obrir una mica el ventall de potencial turisme que pugui venir i a més que pensem que és un turista, que és respectuós en principi, no? Vull dir, aquest turista de cures termals crec que correspon molt bé amb l'oferta que tenim aquí a Escaldes i evidentment al país.
0: I tant. Perquè abans em deia tornar a posar en valor el fet de l'aigua termal i dels beneficis. Ho dic perquè, clar, pensava dir, home, els balnearis ens agrada a tothom i de balnearis sí que n'hi ha a tot arreu. Ho dic perquè no sé fins a quin punt o com es nota o com han sentit que el fet de tenir aigua pròpia termal s'ha deixat perdre tenint en compte que a qualsevol lloc del món doncs, pot tenir un edifici, i perdoni l'expressió, però com Caldea, que també té aigua calenta.
1: Sí. A veure, això és una mica, ens ho van explicar una mica allà. Quan munten aquesta associació és una mica perquè crec, veuen que com que no estan a l'ordre del dia, no?, dels balnearis. Jo crec que ara s'hi ha tornat, segurament, no?, probablement perquè, jo què sé, tenim més estrès o es busquen coses més naturals, no?, però sí que en un moment donat veien que potser semblava com una pràctica més amb desús, no? Jo crec que fins i tot amb Escaldes sí que és veritat que quan es fa Caldea, que ja té 30 anys, és evidentment una aposta lligada a l'aigua termal, però després durant un temps jo crec que, nosaltres quan vam arribar al comú tampoc aquella aigua termal teníem la font del metge i poca cosa més, sí. No? Vull dir que nosaltres ja anem amb aquesta dinàmica, no?, de dir, ostres, l'aigua termal és una cosa, d'entrada ja és un element distintiu, no?, de les altres parròquies, sí. I el que deies, no tothom ho té, sí que hi ha ciutats al voltant nostre, llocs que sí que tenen aigua termal, però tampoc és tan corrent, no?, i per tant és tornar-ho a valoritzar. Nosaltres ja vam fer tot el que s'ha fet allà és perquè la gent hi puguin posar els peus, és a dir, que la puguin gaudir, aquesta aigua termal, perquè fins ara és el que deia, era una font, sí que la gent podia anar amb una garrafa, però no hi havia aquest gaudi, potser, aquesta estona de benestar a l'abast de tothom, no? Vull dir, Caldea sí, però és una altra cosa, no? I a més com a atractiu turístic, no? Jo crec que és una mica això, vull dir, realment ens volem pujar al carro d'aquesta dinàmica i perquè realment hi creiem.
0: I tant, i en aquest sentit, per tant, i m'ho ha deixat caure, i de fet a la presentació ja ho van dir, doncs molt vinculat al projecte Caldes. Deixi'm dir que li demani així, senyora Cònsol, és potser la cirereta de tot aquest projecte Caldes?
1: Doncs sí, és una mica tota la dinàmica, no? Perquè a més em fa una mica de gràcia perquè és com si tanquéssim el bucle, una mica.
0: Sí.
1: Perquè recordeu que quan fem el projecte Caldes és amb aquest concurs d'idees i, justament el projecte guanyador fa aquest homenatge als primers hotels termals. És a dir, que al final, dins de lo que cap, haver descobert aquesta associació és com una mica dir, és que gairebé està fet per nosaltres, no?, el fet de poder-nos interessar i de poder-ne ser candidats, no?, perquè és això, era l'aigua termal vinculat amb la història. En aquest sentit ja es va fer en aquell moment tot el plec de bases del concurs, no?, que era això, era lligar l'aigua termal amb el patrimoni, si us recordeu una mica, era això. I llavors també hi havia la part aquella de comercial, que és la que també anem treballant, És a dir, sabent que és un lloc atractiu, a poc veiem que s'hi obren negocis nous, que, bueno, i que en tot cas dinamitzen els Caldes, perquè sempre comento una mica el flux aquest que ara puja cap allà dalt. És a dir, teníem aquest problema quan vam arribar, que tot es quedava cap a la part baixa de Carlemany, i en canvi ara doncs, hi ha un atractiu a dalt que fa que la gent puja, no? I ho anem veient que cada cop pugen més, veiem turistes amb el plànol allà donant-li voltes al plànol per anar veient els diferents punts d'interès i, bueno, sí, m'agrada el que has dit, no? La cirereta, doncs sí, per mi sí, és una bona cirereta.
0: I tant. Una mica, doncs, quin procediment seguirà ara, quin procés seguirà ara fins que Escaldes es pugui confirmar o no, entenc que sí, com a membre d'aquesta xarxa europea de ciutats termals històriques?
1: Doncs mira, justament quan ens vam desplaçar amb aquesta trobada que van fer a Portugal, ja vam manifestar-nos com a candidats. En aquell moment doncs, ja ens van dir que sí, que candidats que sí que ja teníem aquest estatus. Llavors, des de que hem tornat ja d'allà, s'està treballant ara amb la candidatura, és a dir, estem buscant tota aquesta informació històrica a tot arreu on podem, i de fet el conseller Ramon Tena l'altre dia també feia una crida perquè no a qui tingui informació, fotografies antigues, algun document, doncs serà benvingut per a aquesta candidatura. L'estem treballant ara, evidentment, comptem amb Caldea, comptem amb els hotels aquests que tenen aigua termal, en tenim uns quants aquí a Escaldes. Després, ara, a l'estiu, tenim una visita de membres del comitè científic de l'associació que ens venen a veure, que això ja estem contents que hagin valorat oportú de venir-nos a veure, perquè serà l'oportunitat d'ensenyar-los una mica això. Hem parlat amb la propietat de la fàbrica de la llana, si ens poden organitzar aquesta visita. Per tant, anirem a la fàbrica de la llana, en principi també amb alguns hotelers que treballen amb aigua termal també volem que els expliquin cosetes. Anirem a veure el projecte Caldes, veurem el molí que hi ha allà, bueno, una mica tot a l'entorn. Llavors, quan tinguem tancat el dossier, doncs és a la tardor, cap a l'octubre, és quan ells fan la seva assemblea general, que en fan dos a l'any, i és amb aquesta sessió plenària que se suposa que ens diran que sí o que no, que desitgem fortament que sigui que sí.
0: Home, això segur, perquè, per curiositat, és que no sé si entrar en aquestes xarxes o en aquestes entitats doncs és evident o no ho és. És a dir, només el fet de presentar candidatura i, evidentment, doncs, fer-la bé, doncs ja li val l'acceptació, però en el cas que no valgués, seria més una qüestió perquè la candidatura o perquè els hi falta alguna cosa, o entengui'm, però que no pas perquè no l'aigua no sigui bona, o, sap? Que vull dir que quin motiu pot ser que no, pel qual no s'accepti la candidatura d'Escaldes?
1: Aviam, sí que quan vam anar allà ens van dir que hi ha hagut gent a qui se'ls ha, ciutats a qui se'ls ha rebutjat. Però pel que ens van dir, entenem que seria si realment no hi hagués hagut un interès històric, no?
0: Val.
1: Clar, al primer moment estàvem pensant de que, per exemple, quan vam anar a Caldes de Reina, a Portugal, allà hi havia hagut un antic balneari, que hi havia anat la reina Leonor de Portugal. És a dir, clar, nosaltres balneari així dit així no el tenim, no? I en aquell moment vam pensar a veure si això podia ser un problema, però al final, en principi ens van dir que no, perquè com que hi ha amb la fàbrica de la llana també hi ha aquesta història que potser no és de cures, sinó que és d'industrial, que el tema de les cures també ho tenim, però és veritat que en un moment donat ens preocupava que fos massa recent en relació amb altres. Jo crec que pel que ens van dir hauríem de complir els requisits, però evidentment no podem sortir ara aquí pensant que tot serà fàcil. Ja ho veurem, no? Vam tenir bons inputs,
0: Segur que sí.
1: I evidentment ens ho treballarem el millor possible i ens agrada ser optimistes, però tindrem el resultat final, evidentment, a l'octubre.
0: Home, en qualsevol cas, poden aportar una vessant nova, i és que si abans em parlava de la branca del coneixement vinculada, doncs, en el benestar, clar, aquí a Escaldes potser amb el benestar no s'ha aplicat tant, però sí que s'ha aplicat al sector industrial i, per tant, d'aquí potser tindrien una branca de coneixement també per desenvolupar. Ja li dono una idea.
1: Sí, i tant, i tant. Bueno, ara ho treballarem i una mica ho comentàvem l'altre dia quan vam fer la presentació, no? Que a més, tota aquesta recerca històrica que estem fent també pensem que ens podrà servir per moltes altres coses, des de poder donar més informació de la història d'Escaldes. Bueno, clar, pensem que també és un plus a nivell turístic i també, bueno, a nivell nostre, que sempre és interessant de conèixer la història, no? D'un poble, d'una ciutat.
0: I tant.
1: És a dir, ens obre molts i molts ventalls tot això. Encara que fos que no, segur que en traurem coses positives. Però que pensem que sí, eh?
0: Segur que sí. Rosa Gili, cònsol major d'Escaldes en Gordany, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquest projecte del qual es presentava tot just la setmana passada, aquesta candidatura d'Escaldes en Gordany a la xarxa europea de ciutats termals històriques. Senyora cònsol, doncs que vagi molt bé, prepari molt fort aquesta candidatura i a veure com a l'octubre tindrà bones notícies. En qualsevol cas, doncs, ja estarem molt pendents.
1: Esperem que sí, que així sigui, i moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns explicar aquest projecte.
2: Aquí a Andorra.
3: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: FEDA patrocina l'Hora Sostenible.

0: Hans Urban, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hans, avui des de FEDA ens voleu parlar d'aquest sistema Coanda de captació d'aigua al Valira. Abans que res, i abans que m'expliquis exactament què és, Hans, aquest projecte el vau presentar just a l'inici del desembre de l'any passat. Per tant, les obres havien de durar 6 mesos. No sé si ja està operativa aquest sistema.
1: Pues no, de moment no és operatiu. Justament una bona notícia és que tant havia molta aigua, molta pluja, cosa que afecta directament en el transcurs de les obres. Al final nosaltres estem treballant dins del riu i quan el riu baixa massa fort no podem treballar perquè té massa seguretat, per la qual hem tingut una sèrie d'interrupcions, bueno, tingut el cabal de l'aigua, cosa que ha interrompit una mica les obres.
0: I tant, per tant, per una banda, doncs, fantàstica notícia, per l'altra, doncs, bueno. Ja posats, doncs, ja que estem així, no sé si ens pots xifrar quant de temps s'han endarrerit les obres o al revés, a partir de quan estarà, quan creieu que pot estar disponible ja aquesta xarxa, aquest sistema?
1: Bueno, en principi ara estem en època, plena època de la fossa, que esperem d'aquí 2, com molt, 3 setmanes ja el cabal de l'aigua passa al cauce natural després de la fossa, però igual la idea és acabar abans de l'estiu. Abans del mes de juliol, en principi la nostra idea és acabar amb aquesta captació del mes de juliol.
0: Val, d'acord. Doncs ara sí, Hans, parlant d'aquest sistema Coanda de la captació d'aigua al Valira d'Orient, és un nom molt llarg, molt complicat, sembla almenys, és així o no?
1: Bueno, al final estem parlant d'una captació tradicional, antigament estigui en tirolesa. El tema Coanda ve d'un efecte físic que es diu l'efecte Coanda, que al final s'explica perquè aquest efecte són tots els gasos, els líquids, tenen la tendència de seguir, digues, un de les figures corbes, l'aigua les segueix. Vale? En aquest sentit, aquí aprofitem aquest efecte físic. Les feixes que es munten allà tenen una petita corba que l'aigua entra mentre totes les partícules sòlids o pesos, o pedres, el que sigui, passa per sobre. Llavors, aquí és un efecte, aquí el nom Coanda, i aquí també la seva gran avantatge. Captem aigua, però no captem res més que aigua.
0: No capten res més, bon, que a què et refereixes? Ho dic perquè ho especifiquem ben clar.
1: Bueno, que no entren cap animal, perquè les feixes, ja dic, no entren animal, no entren...
0: No ens trobarem peixos, un peixet.
1: No entren peixets, no entren res. De fet, la separació entre reixa és mil·limètrica, vale? És cosa ja que per si ja redueix qualsevol possible entrada d'animals o pedres o sorra, i encara, amb l'efecte Coanda, s'augmenta aquest efecte que l'aigua entra i tot l'altre passa directament a sobre, com si un tobogant, passa per sobre.
0: Sí, sí, i tant. Per tant, et demanava doncs, una mica doncs, en què consisteix aquest sistema, i ja ens has parlat que és un efecte doncs, físic, una xarxa, que al final doncs, això el que fa és filtrar l'aigua. On va aquesta aigua o per què s'utilitza, Hans?
1: Correcte. Una vegada que l'aigua passa per aquestes reixes, cau en un pou, i en aquest pou n'hi ha unes bombes que ho porten a la nostra central de central tèrmica de Caldes, on és aprofitat per... Al final aprofitem la temperatura de l'aigua per refredar la nostra xarxa de fred. I alguna vegada que aprofitem aquesta temperatura, l'aigua és tornat al riu. Vull dir, aquí no hi ha consum d'aigua, únicament el que fem és aprofitar la temperatura de l'aigua per refredar la xarxa de fred de Caldes en Gotan.
0: D'alguna manera, i salvant totes les distàncies, Hans, però de la mateixa manera que s'utilitza la calor per generar electricitat des del forn incinerador Andorra la Vella, aquí a Caldes el que és una mica al revés. S'utilitza el fred del riu.
1: Correcte, sí, aprofitem la temperatura del riu per refredar unes refredadores, el circuit d'evaporació, s'aprofita aquesta aigua per refredar aquest circuit en lloc del tradicional aire, no? La típica aerotèrmia, són equips que aprofiten l'aire per refredar, i llavors aquí aprofitem l'aigua amb la gran avantatge, lògicament, de la seva temperatura i de l'eficiència de la transmissió tèrmica de l'aigua respecte a l'aire.
0: I tant, d'alguna manera, doncs, a qui beneficia i com ho fa això, Hans? Perquè

0: si no aprofitéssiu l'aigua del riu, entenc que igualment s'ha de temperar, s'ha de refredar aquesta energia. Quin mètode hi havia abans d'aquesta conda?
1: Bueno, abans l'actual. Perquè de fet,
0: o actual, correcte. Sí,
1: perquè la xarxa de fred està en marxa actualment amb equips d'aerotèrmia que aprofiten l'aire. Els típics aire condicionat que tenim a casa, en màquines molt grans, això és aerotèrmia, aprofitem l'aire, actualment està funcionant així, i el que afegim ara són equips que refreden amb aigua. ¿Vale? Llavors, aquí el tema de diferència, no? Entre l'aire, que amb la seva eficiència limitada, perquè al final depèn molt de la temperatura de l'aire en cada moment. Justament volem generar molt fred a l'estiu quan l'aire és molt calent. Vale? Llavors, què passa? Llavors, tenim que utilitzar uns compressors per augmentar la temperatura de l'evaporació, llavors és molt consum elèctric. Si treballem aire, si estem treballant en aigua, com l'aigua és molt més freda que l'aire a l'estiu, doncs aquí tenim la gran avantatge de l'aigua, que al final hem fet mesures, l'aigua del riu del nord i orient, hem fet mesures de temperatura, i en cap moment, per exemple, la màxima registrada eren 19 graus. Clar, respecte a 38 graus que hem vist aquí a Andorra de l'aire, vol dir que tenim una diferencial ja de 20 graus que ens beneficia a nivell de l'eficiència energètica.
0: I tant, un dubte, Hans, en aquest sentit, perquè ho entenc, l'aerotèrmia doncs comporta una despesa elèctrica a l'hora de fer funcionar doncs aquestes maquinàries, però també m'has dit que el sistema Coanda doncs inclou unes bombes que entenc que també funcionaran amb energia.
1: Al final, la diferència no és tant en la producció, al final són refredadors que produeixen el fred i dissipen, diguem-ne, la calor, o ven cap a l'aire i cap a l'aigua. Aquí la diferència és la quantitat d'electricitat que necessitem per la producció de fred, sí. Vale? I lògicament, aquí s'afegeix el que és el consum elèctric de les bombes que estan dins de la captació del pou que hem comentat abans, per moure l'aigua d'aquest pou fins a la central. Aquest és un consum elèctric bastant reduït en comparació a el que ens estalviem treballar amb aquests equips de fred que utilitzen l'aigua per refredar.
0: I tant. Doncs Hans Urban, cap d'enginyeria tèrmica de FEDA, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a la secció de l'Hora Sostenible. Gràcies per haver-nos parlat d'aquest sistema Coanda i fins ben aviat.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor, transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
4: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva del país, a la Cadena SER, en un dimarts, bé, apassionant, perquè quina setmana ens espera. I és que el Morabanc Andorra s'ho jugarà tot contra el Barça, perquè una victòria contra els blaugranes és la salvació matemàtica, independentment del que passi a la resta de partits. Última jornada i els tricolors depenen de si mateixos per seguir un any més a la Lliga Endesa. Si guanyen, com repeteixo, el seu partit contra el Barça, estaran matemàticament salvats i no hauran d'estar pendents del que faci el Saragossa a la pista del Berogán o el Gran Canària al Roig Arena davant el València Bàsquet. I és que el Morabanc és l'equip que millor ho té per aconseguir la permanència entre les 16 possibles combinacions que es podrien donar, ja que només baixarien en 4 d'elles. En cas de derrota, sí, haurà d'esperar l'equip de Sant Abat que el conjunt canari caigui en la seva visita a València i que els aragonesos només guanyin un dels seus dos partits, perquè recordem, avui juguen davant el València Bàsquet, que serà jutge, sí o sí, d'aquesta permanència d'aquesta lluita de 3 entre Saragossa, Andorra i Gran Canària. I atenció, perquè el triple empat beneficia l'Andorra i el gran perjudicat seria el Granca. Només ens perjudica el duel directe, el bàsquet averaix, davant els dos rivals. Avui, per tant, l'Andorra jugarà al Príncipe Felipe, ho comentarem a la nostra tertúlia. Avui dimarts farem tertúlia de diaris amb el Marc Escolà i de l'Altaveu i el Marc Vasco del diari d'Andorra, amb els nostres companys, i hi haurà molt bàsquet, molt bàsquet. Així que, fins a les dues, aquí, Esports. Som-

0: En directe als estudis de Prat de la Creu, Marc Escolà, què tal?
1: Què tal, Carles, com estàs?
0: He començat dient que setmana apassionant, eh?
1: Sí, sí, ens ho juguem tot divendres i a partir d'aquí després cap a la platja, però divendres toca ser-hi tots.
0: Connectem amb Marc Bascó. Hola, Marc, que no està amb nosaltres aquí, però perquè té també els seus afers. Bascó, què tal?
2: Què tal? Bona tarda. Sí, agafar una mica de forces perquè, com dius, la setmana és intensa i ens ho juguem tot divendres.
1: Ja ens explicaràs els afers?
2: No, ja gaire explicat. Descansar una mica i agafar forces i recarregar piles.
0: No està gaire ocupat avui el Marc Bascó, però el que sí ens ocuparà, justament, és l'actualitat del bàsquet. Aquest triomf al Barris Nord ha ressuscitat l'equip tricolor després d'aquella dura derrota contra el Burgos de la jornada passada i ha estat un cap de setmana rodó per com es va aconseguir guanyar a Lleida. I un dels factors que va desequilibrar la balança va ser el de les captures, els dels rebots, sobretot l'ofensiu, eh? Unes 12 captures més va agafar el Morabanc, que va tenir aquestes segones oportunitats, sumat a aquest encert des del triple que va catapultar els de Santa Bac fins als 116 punts, sí, la màxima anotació del club a l'ACB. Es nota, que vinc de 3 dies de cap de setmana, no em surten les paraules, com tampoc em van sortir veient el partit del Morabanc amb aquest resultat final de 88-116, a dos triples de la seva millor marca, el rècord és de 19, van fer 17, així que fent aquest resum del Morabanc Andorra barra lliure. Comencem per tu, Bascó, que vas estar des d'allà, des de la capital del Segrià.
2: Doncs mira, jo recordo que parlava amb el Marc divendres, crec que era, i estava, o divendres o dissabte, a la final de Copa, i no sé si es pot dir, però jo estava cagat, sincerament, perquè al final era un partit molt important. Tots sabíem que el Lleida no s'hi jugava res, que anirien segurament a mig gas, que el Barris Nord no seria el que era, que és el que va acabar passant, però sí que és cert que al final, quan t'hi jugues tant, és complicat, i així es va veure a l'inici, amb aquell 11-3 de parcial del Lleida. Jo crec que tots ens van venir els fantasmes de que l'equip podia tornar a fallar en un dia clau, però tot al contrari, quan va entrar la segona unitat, per dir-ho així, quan van començar els canvis i les rotacions, l'equip va mostrar una altra cara, i a partir del minut 6, crec que va ser, o 4 de primer quart, ja la cosa va anar evidentment cap avall, i al final la segona part estàvem gairebé tots més pendents del que passava al Príncipe Felipe que no del que passava al Barris Nord. I com bé deies abans, paradoxes del bàsquet, no? Després de Burgos estaven tots absolutament enfonsats i només una setmana després el Morabanc és qui té menys opcions de salvar-se, no? Almenys a nivell numèric, encara que és veritat, no? No és el mateix jugar contra el Barça que contra el Breogán, però sí que és cert que números en mà, el Morabanc és qui té ara mateix més opcions de salvar-se. I ara, a veure, evidentment el partit contra el Barça serà ben complicat, però bueno, almenys arribes depenent de tu mateix, que jo crec que tots ho haguéssim signat veient com s'havia posat la temporada en molts moments.
0: Un nom propi, ex del Barça, Kai Kuric, Escolà.
1: Sí, esperem que la mateixa ratxa que va tenir a Lleida la pugui tenir contra el seu ex-equip, aquesta Lleida, l'ex que sempre tothom en parla, doncs que Kuric pugui prolongar el seu moment. Un jugador que no el descobrirem avui, i quan va agafar ell les regnes de l'equip, però jo me'n recordo que vaig titular que es carregava l'equip a l'esquena, perquè al cap i a la fi, quan hi ha hagut problemes aquesta temporada, que s'han hagut de decidir finals ajustats, s'ha hagut de tirar del carro, és un jugador que no s'amaga, sempre apareix, és un especialista, per no dir dels millors tiradors de tres que hi ha hagut a Europa aquest segle XXI, i penso que és un jugador que també anirà molt bé per aquesta última jornada, perquè sobretot aquestes pilotes calentes, pues, són seves. I respecte al partit que dèiem, doncs sí, o sigui, com ho resumia el Marc, vam tenir aquest petit ensurt inicial, a partir d'aquí va anar tot costa avall i va ser molt plàcid, de veritat. Sí que és veritat que xarxes ha generat molta indignació entre els aficionats del Gran Canària i altres equips, però bueno, aquí ja ho hem estat comentant nosaltres també aquests últims dies, que el que han de fer els equips de la part baixa és guanyar, no esperar favors d'un, de l'altre, han de guanyar i prou.
0: Anem a això, justament, a la indignació dels Canaris, del Saragossa. Podem escoltar el relleu de Joan Plaza, que és un relleu interí, que és Gonzalo García. Deia això, després de la roda de premsa contra el Saragossa.
3: Sí, bueno, sabíamos que no iba a haber competición en el Lleida Andorra. Lo sabíamos. no nos ha suspendido, las cosas como son. Y pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Entonces ahora tenemos Valencia, un equipo que sabemos que es Final Four, pero tenemos que seguir con la misma mentalidad, ¿no? Con la mentalidad de que hablábamos otro día, de estar juntos.
0: No nos ha sorprendido, Diu Vasco. És veritat, eh? Però...
2: Bueno, sí, tampoc va haver-hi competitivitat al Saragossa-Granada, que van acabar perdent amb un, crec que 18-31 al darrer quart. Jo li diria que es preocupessin d'ells, que prou feina tenen. Al final és evident, vull dir, és que és absolutament normal. Un no s'hi juga res i l'altre sí, doncs evidentment qui s'hi juga la vida surta per totes i ja està. Vull dir, és que no, jo crec que no cal donar-li més voltes, però a mi em fa gràcia, com deia el Marc, moltes coses que s'han vist a les xarxes, no? Per exemple, es parlava del pacto que el Lleida es deixava guanyar perquè li interessava per proximitat. Quan està més prop de Lleida, Saragossa que Andorra, no? Vull dir, bueno, són coses, imagino, dels nervis i de la tensió d'haver caigut al descens, però al final l'Andorra, el Morabanc, va fer el que havia de fer, que era guanyar, i els altres ja s'ho faran.
0: Que li diguin als canaris en aquell derbi que el Tenerife ni va aparèixer, pel Gran Canària Arena.
1: Sí, i és estrany perquè a part era un derbi, sí, sí. I teòricament amb un derbi pues, ha d'haver-hi aquesta rivalitat, no? I no es va deixar veure. Que no estic dient que el derbi passés el mateix, però sobre les declaracions que deies de l'entrenador del Castellamont Saragossa, a mi em dóna la sensació que és una mica la maquinària d'aquesta ciutat, no? Una mica de voler sempre culpar la gent, cremar-ho tot, bueno, el que a vegades el que has de fer és mirar-te tu mateix i millorar. Vull dir, el Saragossa tenia una oportunitat molt bona, també jugava a casa, jugava contra el Camp Múrcia, que és veritat que és un gran equip, però podia tenir les seves possibilitats de guanyar i va perdre. A partir d'aquí no pot sortir roda de premsa i dir que no s'ha sorprendido, vull dir.
2: Sí, i a més una mica també, bueno, començar a preparar el terreny, no? L'equip ha caigut a descens, i ja, bueno, per si de cas tu ja vas preparant el terreny per si baixes, per tenir una excusa on agafar-te quan, bueno, una mica el que també ha passat per moments amb el Morabanc, no? L'any que es va baixar es va dir que s'havia baixat per l'àrbitre. No, tu baixes perquè en 34 jornades ho has fet malament, i si el Saragossa acaba baixant ho farà perquè en 34 jornades ha fet una temporada horrible i no perquè el Morabanc acabés guanyant a Lleida de quasi 30 punts.
1: I que està viu, el Saragossa, recordem, vull dir, el Saragossa guanyant els dos partits que li queden a salva a la CB, vull dir, que depèn d'ells mateixos, també.
0: Avui a un quart de 10 de la nit, aquest Saragossa a València, tots estarem pendents. I qui és el millor amic de la prudència? Un Santava que tindrà els seus efectes, però que no canvia el seu discurs.
4: Yo estoy intentando no trasladar emociones positivas o negativas de un partido a otro partido. Otro día perdíamos contra Burgos y se parecía que Andorra todos estaban muertos. Ni en todos los partidos que perdemos no hay siempre no es siempre catastrófico y trágico. Y en una que ganamos como esta tampoco es todo de los flores. Que yo de entrega de aquí, de grupo humano que tenemos, yo sé que estamos peleando siempre para permanencia, estamos ganando partidos, estamos perdiendo partidos, pero su entrega y su caer, levantarse después de derrotas difíciles siempre está ahí. Por esto yo no sé qué va a pasar próximo final de semana. Yo espero que podamos quedar hacia el ECB.
0: Dígale entrega, dígale carácter, dígale con vulguis, Vasco.
2: Sí, no, és evident que això que hem trobat a faltar molts partits de l'equip l'altre dia sí que es va mostrar el que dèiem, no? Més enllà d'aquest inici complicat, que és, bueno, es pot entendre, no? per aquests nervis i per el que jugava, jo crec que després no hi pot haver evidentment cap retret a l'equip, com sí que hi ha hagut en algunes jornades, no? És cert que des que ha arribat Tabac, jo crec que més enllà de València, no crec que va ser aquell partit que va ser desastrós.
0: Sí, bé.
2: A la resta, al final, ha estat sempre allà.
0: Girona,
2: sempre
0: allà, no? Pot ficar Girona, Badalona.
2: Sí, Girona i Badalona, sí, és cert. Però en general, jo crec que l'equip sí que és cert que sempre ha donat la cara, però al final no li ha donat, perquè bueno, això ja serà un meló que tocarà obrir quan acabi la temporada, no li ha donat perquè hi ha el que hi ha, no? Vull dir, que també jo crec que és un missatge que cal deixar clar. Evidentment, ara, tots a mort pel Barça, a salvar-nos, però que la salvació, si s'acaba produint, no serveix una mica per blanquejar-ho tot, no? Hi ha moltes coses a analitzar quan acabi la temporada i moltes coses que s'hauran de canviar, però bueno, ja hi haurà temps per això, passi el que passi, tant de bo amb l'equip a l'ACB, però el que és evident és que s'han de canviar coses pensant en l'any que ve.
0: Directament, Escolà, ens salvem?
1: Jo tinc, de fet ara anava a intervenir per això, jo tinc el meu pronòstic i és que és el que hem estat comentant aquests dies, no? El València és una mica el jutge d'aquesta permanència. Llavors el València té 3 partits aquesta setmana, juga dimarts contra el Saragossa, juga divendres, si no m'equivoco, sí, contra el Gran Canària, i diumenge contra el Barça. Jo crec que un d'aquests 3 el perdrà, perquè més o menys per càrrega de partits un d'aquests 3 l'ha de perdre. Si perd contra el Saragossa o contra el Gran Canària, el Morabanc està en més dificultats. Llavors jo penso que la salvació passa per guanyar el Barça sí o sí. O sigui, si esperem un favor perdent amb el Barça perquè les possibilitats ens donen que si tal que si qual, crec que aquí patirem i ojo en sortir malament, però jo crec que guanyant el Barça, però evidentment guanyant el Barça està salvat i serà complicat, perquè estem pensant de guanyar un Barça que no jugués a cap de ser el playoff, però crec que és l'única opció que té el Morabanc.
0: Estic amb tu, perquè jo crec que el Saragossa també farà els deures a Lugo. Avui el partit dels aragonesos serà més complicat que el que jugaran al Pazo.
2: De fet, jo anava a dir a la línia del Marc, que diu que un dels 3 els perdran, jo crec que un dels 2, un d'aquests 2 d'entre avui i divendres,
0: sí,
2: l'acabarà perdent València, no? Perquè al final, el que és que no, venen de l'Eurolliga, el que diu, setmana de 3 partits, al final el partit clau per ells és diumenge. A mi em fa l'espina que o avui o divendres acabaran perdent, i estic totalment d'acord amb vosaltres que el normal és que Saragossa divendres guanyi el Lugo, igual que ho va fer l'altre dia el Morabanc a Lleida.
0: Jornada unificada a 9:15 del vespre, divendres, allà estarem els 3, al poliesportiu Toni Martí, Morabanc Andorra, Barça. Per cert, jo cada vegada hi crec més, amb aquesta salvació, i canvio d'opinió quan van passant els partits, o sigui que sí, creiem que el Morabanc es podrà salvar, però anem al futbol. Futbol Club Andorra, l'equip de Carles Manso, només li queda un partit a Burgos diumenge, i hem d'explicar, l'última derrota va ser a casa en l'últim partit en camp, 0-2 contra el Ceuta, i així ho resumia Marc Domènech en zona mixta.
5: Sí, una pena, la veritat, volíem despedir-nos amb una victòria, però bueno, no ha pogut ser. Sí, la veritat és que amb un home menys, penso que l'equip ha estat en moltes estones molt bé i hem tingut ocasions, però bueno, no han entrat i ja està, ha sigut un partit complicat. Però bueno, l'equip ha treballat molt i s'ha d'estar orgullós també d'això.
0: Això pel que respecta al partit. Ara bé, tema àrbitres, Carles Manso.
6: Quan no és una cosa és l'altra, i que a vegades dona una mica la sensació o que no caiem bé o que molestem o no ho sé, no sé exactament, perquè després des de fora jo tinc la sensació que potser han d'afegir 20 minuts i ells per una cosa o per l'altra no acaben d'afegir el que han d'afegir o no acaben d'afavorir a l'equip que vol jugar, tot i que evidentment el seu ha vingut a fer el seu partit i és totalment lícit.
0: Podeu escollir.
1: Bueno, jo quedant-me una mica amb aquesta part de l'arbitratge, perquè sí que és veritat que el partit és més o menys intranscendent, crec que sí que és veritat que l'Andorra aquesta temporada ha patit molt els àrbits, sobretot perquè sembla que quan comences a queixar-te i això encara pues, passa més, l'afició està més irritada. Llavors això, vulguis o no, acaba sent com una mica el peix que es mossega la cua, no? Que no saps una mica si és l'afició que apreta massa o és els àrbits que són molt dolents. De totes formes, el partit de l'altre dia, bueno, crec que és una mala decisió de l'àrbitre, sigui pugui ser vermella o no, crec que és una mala decisió de l'àrbitre expulsar Petja a minut 9, perquè l'entrada crec per mi hauria de ser molt més greu perquè fos vermella directa. De totes formes, bueno, mira, es pot treure, però carregar-te un partit d'aquesta manera, només començar, doncs ja vol dir que tu tens ganes de treure targetes, i a partir d'aquí, doncs, bueno, tornant una mica al partit que dèiem, si t'expulsen allò al minut 9 una persona i al minut 11 fas el ridícul que fas amb el gol en contra, el panorama se't fica molt complicat, i tot i així l'Andorra va provar-ho, però bueno, entre això i que també la gent estava una mica ja pensant en l'any que ve, ja no es va aconseguir remuntar.
2: Sí, que agafant el que deia el Marc, sí, els arbitres són molt dolents, això, ja sigui contra l'Andorra o no contra l'Andorra, la veritat és que sí que són molt dolents, i jo crec que una mica la sensació de tothom de que acabi la temporada, d'agafar vacances, de començar a planificar l'any que ve, perquè al final aquests partits, bueno, una mica sobren, no? Tampoc pots treure gaire conclusions ni positives ni negatives, perquè al final vulguis que no vas a mig gas, i sobretot acabar bé Acaba diumenge, veurem el que passa a Burgos, que al final hi s'ha jugat la vida, i el que això, començar a preparar ja fitxatges, renovacions, marxes, i pensar ja en l'any que ve, jo crec.
0: Us ho demano els dos, eh? Ja es farà la rúbrica, finalment, no?, de l'acord de l'Estadi Lafave per aquests dos anys, 850.000 euros, la quantitat pactada, i on govern també prendrà part, eh?
1: Sí, sí, vam estar els dos amb el Marc l'altre dia parlant amb el president de la federació i ens va dir que això, que el dimecres, que s'havien de polir un parell de serrells, però que el dimecres es faria la signatura.
2: Sí, al final estan els dos condemnats a entendre's, evidentment, i s'acabaran entenent, no queda un altre. I només una coseta molt ràpida, si vols et deixo ja un petit spoiler per la propera tertúlia. Jo crec que s'ha de començar a pensar en reduir la Lliga. Jo crec que va ser un error això de passar 10 equips, s'ha vist els problemes que ja estaven des de llavors, ja n'hi havia abans, doncs imagina't amb més equips, encara n'hi ha més, i jo crec que això és una cosa que la federació s'hauria de plantejar de cara al futur.
0: Ho podem discutir, sí, sí.
1: Jo em plantejaria una altra cosa, però bueno, que ja sabeu quina és, però...
2: però no es pot dir.
0: No es pot dir. M'imagino per on vas. Tertúlia, avui dimarts, després d'aquesta segona Pasqua, última setmana de maig, amb Marc Basco, connexió telefònica, merci, i gaudeix d'aquests dies previs al Morabanc, eh?
2: Sí, sí, com els esportistes que es concentren a un hotel allà tancats per preparar-se pel partit, doncs jo igual. No sortiré de casa, aquí tranquil·let, i no... Faré bondat.
0: A fer bondat, gràcies, Marc Basco.
2: Gràcies.
0: Clar, no, també, eh?
1: Sí, sí, jo ara me'n vaig també a la Copa dos dies i a veure el Barça, que serà bon partit, segur.
0: Tindrem temps de celebrar-ho si el Morabanc Andorra aconsegueix aquesta permanència, que és el que volem tots. Gràcies, companys.
2: Abraçada, gràcies.
1: Igualment, merci.

0: tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
1: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
0: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: 25 segons per sobre les dues del migdia. Tanquem aquesta edició de la Kia Sports. Avui hem fet tertúlia centrada especialment a l'últim partit del Morabanc Andorra contra el Barça, que s'ho jugarà tot. Anirem escalfant aquesta prèvia durant els pròxims programes fins divendres. Ens escoltem aquesta tarda al balcó. Us deixem amb el butlletí d'hora 14. Gràcies.

0: PSOE y al gobierno que, como los socios, condicionan sus decisiones y posiciones futuras a las explicaciones que dé el expresidente del gobierno Zapatero. El gobierno evita pronunciarse sobre el contenido del sumario que, recordemos, señala a Zapatero como el cerebro de una trama de tráfico de influencias.
1: Mire, yo no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial que está abierto. Bueno, sí que me puedo pronunciar y hablar de ese contexto tan complicado y cómo el gobierno desplegó ayudas que protegieron a muchísimas empresas, siempre respetando el marco regulador establecido y además procedimientos que se miraron con lupa.
0: El Masaiz esquivando el golpe ante las preguntas de la prensa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que la portavoz tampoco ha profundizado en uno de los aspectos, como acabamos de escuchar, más polémicos del sumario, al menos para el gobierno. Esas comunicaciones paralelas entre el CEO de Plus Ultra y el ex responsable de participaciones de la SEPI. Un día más, los socios aprietan al gobierno, PNV, Junts y Podemos dan la legislatura por finiquitada, pero el gobierno insiste, estamos entrenados para gobernar en minoría. Óscar López.
2: Este gobierno ha tenido derrotas parlamentarias que luego fueron victorias. Por ejemplo, varias veces votaciones de decretos, entre otras cosas, de subida de pensiones, por poner un ejemplo. Por lo tanto, este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien gobernar en minoría. Lleva 8 años.
0: En minoría, pero con un calendario judicial muy, muy complicado. Con el caso Zapatero completamente abierto y con 2 citas pendientes. El juicio al hermano de Pedro Sánchez y el caso Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del gobierno para el próximo día 9. Ese día le va a comunicar que la envía a juicio. Ya veremos qué medidas cautelares adopta contra ella. De momento, ahí queda la advertencia del juez. Si no acude, asegura Peinado, será conducida por la fuerza pública. A partir de media recopilamos todas las reacciones políticas, aunque en portada y en este contexto político queremos situar la última reflexión de García Page, del presidente de Castilla-La Mancha. Siguiendo la estela de Felipe González, ayer el presidente socialista vuelve a pedir la convocatoria electoral, pero ojo, en referencia a la situación de su partido, asegura García Page que es el momento más difícil del PSOE en democracia.
3: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
0: 2:03 PM y al margen del caso Zapatero de la mañana, 2 cuestiones abiertas. La primera en Huelva, donde seguimos muy de cerca la evolución del incendio que afecta al entorno de Doñana. Ya hay 400 hectáreas de terreno calcinadas. Última hora, Huelva, Sara Castro.
4: El incendio que afecta al corazón del Parque Nacional de Doñana ha calcinado hasta el momento 400 hectáreas de superficie de alto valor ecológico. Entre la zona dañada se encuentran paisajes tan representativos como los corrales y los cotos de la finca de Maresmillas. El operativo se ha reforzado en las últimas horas con nuevos medios aéreos, mientras más de 130 efectivos terrestres continúan trabajando sobre el terreno. Precisamente la Estación Biológica de Doñana ha alertado este martes de la gravedad del incendio declarado en el Parque Nacional tras analizar una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso de este lunes.
0: Imágenes que tenéis en cadenaser.com. La otra noticia destacada en Bélgica, donde se ha producido un choque entre un tren y un autobús en un paso a nivel. Hay 4 fallecidos. Última hora, corresponsal Enrique García Pozo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. 2 menores de 12 y 15 años han fallecido en un accidente en la región de Flandes, a 30 kilómetros al norte de Bruselas. Un accidente en el que también han perdido la vida uno de los monitores y el conductor del autobús escolar, que ha sido arrollado a primera hora de esta mañana por un tren en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. La fiscalía investiga ahora por qué el conductor no frenó, a pesar de que el paso estaba cerrado. Hay otros 5 menores que viajaban en ese autobús escolar en estado grave y un centenar de pasajeros del tren han resultado heridos leves, en el que es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en Bélgica.
0: Y más cuestiones que repasamos en conexión con la redacción de informativos.
6: Hora 14, con Javier Casal.
0: Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos después de los ataques contra barcos que ha lanzado Washington esta madrugada cerca del estrecho de Hormuz. El régimen de los ayatolás ha amenazado a la administración Trump con que no va a tener, dice, ningún lugar seguro en toda la región. Además, el hijo del fundador de Mango, que está acusado de matar a su padre, ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía. Lo ha hecho Jonathan Andick en una carta abierta en la que ha dicho querer centrarse en su defensa.
0: El tiempo. Sigue el calor, Jordi Cargó.
8: Pocas novedades en la situación meteorológica, tiempo soleado y caluroso en todo el país. A diferencia de las últimas tardes, hoy ya no se formarán tormentas en el noroeste de la península y las temperaturas sin grandes cambios, máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, desde Baleares hasta Canarias pasando por la península. Y la península destacando máximas de más de 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, también en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura. Y los próximos días el calor irá a más.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Jonathan Andic plega temporalment com a vicepresident de Mango, ho ha anunciat en una carta oberta a tots els treballadors de la multinacional. És la primera vegada que es pronuncia des de la seva detenció. La direcció de Mango defensa també la seva innocència i assegura que el seu càrrec, mentrestant, quedarà vacant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. A ver, vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
9: Avui, tant Junts com Esquerra han descartat sumar-se a la petició del PNB de reclamar eleccions anticipades.
11: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula.
12: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
9: Més de la meitat dels 2.600 directors d'escoles i instituts de Catalunya asseguren que no se senten representats pels sindicats de professors en aquestes negociacions amb la Conselleria d'Educació. Demanen tenir veu pròpia per poder escollir l'estratègia educativa i on es posen els recursos.
13: Inclusió, si no hi ha benestar de l'alumnat, no és inclusió. I perquè tingui benestar ha d'estar ben atès. I perquè estigui ben atès necessitem recursos.
9: Tot el dia abans d'una nova vaga total a l'educació pública arreu de Catalunya. I és un dimarts en què us explicarem el que s'estan trobant llibreters de vell catalans. Estan rebent comandes per internet des dels Estats Units en què els compren llibres descatalogats o molt antics, de forma aleatòria i sense cap motiu.
14: Doncs els llibres més ràndoms que et puguis imaginar. No estem parlant de la novel·la de la Montserrat Roig, sinó de l'estudi de com la Montserrat Roig el dia que va anar d'excursió a Sant Cebrià de Vallalta va perdre una sabata.
9: I això per què? Asseguren que és que s'acaba utilitzant aquests llibres per nodrir la intel·ligència artificial i que molt probablement aquests llibres després es destrueixen. Avui que també us parlarem de l'auge dels coworking rurals. Cada cop hi ha més espais de treball compartits en petits pobles de Catalunya i això està solucionant el despoblament en moltes zones. Més calor que ahir, menys que demà. Atenció que cada dia que passi les temperatures aniran a més. Jordi Carbó.
8: Avui es manté la mateixa situació dels darrers dies, és a dir, temps assolellat i amb calor pròpia de l'estiu. També es van confirmant els pronòstics que ens anuncien que a partir de demà i fins al cap de setmana la calor anirà més i a molts punts de Catalunya ja superarem fins i tot els 35 graus, és a dir, amb una calor pròpia ja de la canícula. De moment avui, com els darrers dies, calor significativa, màximes a prop dels 30 graus a les valls dels Pirineus i a la costa, que és on menys pujarà, però igualment amb calor, les màximes passaran dels 30 gran part del prelitoral a l'interior i ens aproparem als 33-34 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Sol amb ventades de marinada de 30-40 km per hora fins que arribi la nit. De nit, el vent bufarà fort al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona.
9: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Jonathan Andic es pronuncia públicament per primera vegada des de la seva detenció per la mort del seu pare. Anuncia que plega temporalment com a vicepresident de Mango per centrar-se en la seva defensa i assegura que la seva imputació per presumpte homicidi és injusta i infundada. Andrea Villori això ho diu en una carta oberta que ha enviat a mig matí als més de 18.000 treballadors de Mango arreu del món.
15: Exacte. En aquesta carta oberta, Jonathan Andic diu que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials, però que deixa la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en defensar la seva innocència després que la setmana passada fos detingut i acusat de matar el seu pare. Diu que l'atenció i focus que requereix la causa és incompatible amb mantenir l'alt compromís del seu càrrec a Mango, tot i que fonts de la marca asseguraven fa dies a Ser Catalunya que en els darrers mesos Andic ja no tenia funcions executives diàries i que la seva presència a la seu de Mango era anecdòtica. En qualsevol cas, el primogènit expressa el dolor, impotència i frustració és literal, que li ha provocat veure's imputat per la mort del seu pare, que si la família ja patia per haver perdut a Isaac Andic en un tràgic accident d'EU, se'l suma ara l'acusació més greu. Un relat que afegeix que s'ha construït sobre una visió descontextualitzada i tergiversada. Sap que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i dedicació, però diu estar convençut que la veritat s'acabarà imposant.
9: I Pol Valero, també per primera vegada des de la imputació per homicidi, la direcció de Mango també s'ha pronunciat i és per tancar files. Amb Jonathan Andic defensen també la seva innocència i que ningú, de moment, el substituirà en el càrrec de vicepresident.
16: Des de Mango han traslladat tot el seu suport al fill del fundador. Els membres del Consell d'Administració, liderat pel president i conseller delegat Toni Ruiz, han expressat la seva convicció que el procés judicial es resoldrà, diuen, favorablement, i confien que sigui amb la màxima brevetat possible. En un comunicat intern dirigit a tots els treballadors de l'empresa, Ruiz ha destacat que la companyia es troba en el millor moment de la seva història i, a més, diu que té el suport total dels accionistes. Per això ha animat els més de 18.000 treballadors del grup de tot el món a continuar units. És la primera vegada que la companyia es pronuncia sobre el cas. Recordem que el 95% de les accions de l'empresa estan a mans de la família fundadora. Després de la mort del pare, ara pertanyen a Jonathan i a les seves dues germanes, i el 5% restant, des de fa 2 anys i mig, és del conseller delegat Toni Ruiz.
9: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui públicament a José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista a La Sexta de fa pocs minuts, defensa la seva figura, com va fer en el seu moment ja Pedro Sánchez al Congrés, i creu el president de la Generalitat, justament, que la legislatura espanyola ha d'acabar sí o sí quan toca, i no abans, Xavier Balló.
17: Defensa tancada del president Illa Zapatero, tot i l'allau d'informacions que estan sortint, diu que confia en la seva honorabilitat, que cal esperar que l'expresident s'expliqui i no oblidar quin és el seu llegat polític.
10: Mi respeto a su honorabilidad, sigo manteniendo mi admiración por la obra de gobierno que hizo, sé que él tenía actividades profesionales, que lo ha contado, y insisto, voy a remitirme a las explicaciones que él dé en sede judicial y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero, claro que sí.
17: I malgrat els dubtes d'alguns socis o del propi Felipe González, creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
10: Sí, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
17: El govern assegura que aquesta situació no l'afecta i que està concentrat en governar Catalunya.
9: I després que per primera vegada aquest cap de setmana un soci d'investidura de Pedro Sánchez obrís la porta a avançar eleccions per aquesta qüestió...
18: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada y judicialitzada.
9: És el PNB, Aitor Esteban. Doncs avui tant Junts com Esquerra han deixat clar que, de moment, ells no estan per donar suport a cap moció de censura. Laura Pons.
19: No, aquesta carpeta no està sobre la taula dels despatxos de Puigdemont i de Junqueras, i menys diuen les seves portaveus si aquesta mesura la lideren el Partit Popular i Vox.
11: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
12: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
19: Són Mònica Sales de Junts i Esther Capella d'Esquerra Republicana. Els socis aguanten, no volen caure Sánchez, conscients que l'alternativa és pitjor, i més tenint en compte que tots dos, tant Junqueras com Puigdemont, estan pendents de l'amnistia. Això sí, Junts i Esquerra reclamen celeritat i transparència al Partit Socialista.
9: I avui fa un any que el govern va desmantellar l'antiga DGAI, la Direcció d'Atenció General a la Infància i a l'Adolescència.
20: Cal fer un abordatge profund, transformador, i per això la primera gran mesura d'aquest pla de transformació és suprimir la DGAI i crear una nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància, DGPIA.
9: Ja ho sentiu, entre altres coses, el govern va anunciar canvi de sigles de la DGAI a la DGPIA, després que es destapés un escàndol de pagaments indeguts de prestacions, també després que aquesta casa destapés el cas d'una menor que, mentre estava tutelada, va ser agredida sexualment diverses vegades per un home que la va contactar per internet. I un any després, Oriol Soler, a banda d'aquest canvi de cicles, ens preguntem què s'ha fet i quins deures queden pendents.
21: El més important, i que en part va dinamitar-ho tot, la del servei que fa el seguiment de les ajudes a extutelats, per on es van escolar 4,7 milions d'euros en pagaments indeguts. Aquest contracte caducarà i passarà a ser un servei intern gestionat per la Generalitat. I fa poques setmanes el govern anunciava que Resilis i Mercè Fontanilles deixaven de fer aquesta tasca i assegurava que tot plegat ha passat a la història.
20: Entomem el repte, per gran que sigui, el diagnostiquem i el solucionem. I així ho hem fet, per exemple, amb els pagaments indeguts de l'àmbit dels joves extutelats, que és un problema que ja s'ha solucionat. És un problema del passat.
21: Ara les ajudes, no només aquestes, les gestiona la Direcció General de Prestacions amb un model semiautomàtic que creua les dades de la Seguretat Social amb les condicions de les ajudes i fa reajustaments automàtics cada 3 mesos, un anunci que en aquest cas sí que s'ha complert.
1: Després hi ha compromisos que s'han complert a mitges, d'altres que directament han quedat penjats.
21: Sí, per exemple, el govern ha contractat 124 persones més pels EAIA quan el compromís era incorporar-ne 240. Aquest servei és clau, s'encarrega del seguiment en el dia a dia dels infants en risc de desemparament, i un compromís que no s'ha complert perquè exigeix canvis dràstics és el de reduir el nombre de centres de menors i fer-los més petits, de menys places. També el canvi de model per potenciar les famílies d'acollida s'ha quedat a mitges. N'hi ha 700 i en calen el doble, tot i que el govern ja ha dit que vol simplificar tràmits i donar incentius. Fa un any també va sortir un pla d'acció per millorar les garanties legals dels menors en processos de desemparament quan es separa una criatura de la seva família, i el president de la Generalitat ha dit diverses vegades que hauria de ser un jutge i no un funcionari de drets socials el que prengui una decisió d'aquesta rellevància, però de moment tampoc hi ha hagut cap canvi en aquests protocols.
1: Avui a l'Aquí Catalunya hem parlat amb el Toni i l'Oriol, dos pares d'acollida que han format part del sistema de protecció a la infància. Demanen més recursos per les famílies i, sobretot, suport psicològic per a tots els membres.
2: El trauma és aquest trencament que hi hagués impregnat en el cos d'aquests nens i d'aquestes nenes acollides. Un fill biològic en cap moment se li passarà pel cap que tu com a pare o com a mare el deixaràs o no l'estimaràs. En canvi, aquests nens ja tenen l'experiència de que això pot ser.
22: Hi havia molt de dubtes i molt de problemes. No et donava temps a pensar molt. Hi havia molta... havies d'actuar més.
1: Això mentre el conflicte a l'educació continua, avui hi ha hagut protestes d'estudiants de secundària i batxillerat.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Escoltem aquesta protesta. És la manifestació que han convocat el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans al centre de Barcelona. Demà recordeu que hi ha vaga a totes les escoles i instituts d'arreu de Catalunya, una vaga que molt probablement no es desconvocarà, tot i que aquesta tarda hi torni a haver reunió entre sindicats de professors i la conselleria. Unes trobades que reprenen amb un nou element sobre la taula, la queixa dels directors d'escoles i instituts que asseguren que no se senten representats pels sindicats de mestres. En un manifest que han signat ja uns 1.300 directors, més de la meitat de tots els que hi ha a Catalunya, es demana tenir veu pròpia per poder decidir sobre recursos i estratègies educatives. Domínguez.
23: Les direccions volen que el govern negociï amb ells qüestions claus com ara la composició de les plantilles de mestres i també d'altres professionals que es necessiten a les aules, i sobretot revisar conjuntament com s'està aplicant el decret de l'escola inclusiva. Santi Pubill és el director de l'Institut Lledonosa de Lleida, Segundo Jiménez de l'escola Martí Pol de Lliçà d'Amunt.
24: Els professors moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi.
25: Per mi, principal reivindicació és abaixar ràtios. Ràtio 20 a primària infantil, mantinguda sense augments de ràtio, i ràtio 25 a secundària.
23: Sobre les plantilles, demanen que recuperi l'opció que els directors triïn una part dels treballadors dels centres, una possibilitat de la que els sindicats reneguen. Volen també disposar de mecanismes clars i amb garanties jurídiques per poder vetar aquells docents que de forma reiterada diuen no hagin pogut acreditar que tenen la competència necessària per posar-se al capdavant d'una classe.
1: Un minut i més notícies.
26: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravella. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
27: No.
0: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
3: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
4: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2 i 21 minuts a dues setmanes que el papa visiti Catalunya, ja sabeu, els dies 9 i 10 de juny. S'han donat més detalls d'aquesta visita, en concret del que farà a la presó de Brianzo. Es trobaran amb una vuitantena de reclusos, escoltarà també el testimoni de dues dones que estan complint allà condemna, i en tot cas sí que serà molt breu perquè l'horari oficial diu que el papa estarà en aquesta presó al voltant de 20 minuts. Justament avui a SER Catalunya us podem explicar la radiografia de les presons, tot el que hi entra il·legalment, drogues, mòbils, també les armes blanques que s'hi fabriquen a partir de maquinetes d'afaitar o tornar avisos. Andrea Villori, l'any passat es va aconseguir contenir l'entrada de droga després de 5 anys en què això s'havia disparat.
5: Sí, entre 2020 i 2024, és veritat que això inclou l'any de la pandèmia, però la droga a les presons es va multiplicar per 6. Segons l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava, la majoria d'aquestes aprehensions són de cànnabis, seguit de cocaïna, heroïna, èxtasi, tusi o metamfetamines. També detecten un tràfic intern de medicaments que els preocupa, especialment de fàrmacs antidepressius i ansiolítics dispensats dins la pròpia presó. On hi ha més tràfic és a la presó de Quatre Camins, seguida de la de Brians 2 i Brians 1. Els funcionaris destaquen un augment, a més, en un 60% en les sobredosis. L'any passat, 134 casos. En canvi, en positiu, hi ha els sistemes d'antidrons que s'han començat a incorporar per evitar que la droga entri pel cel a les presons.
1: El que preocupa també són els mòbils. Se n'incauten entre 2 i 3 al dia que els presos utilitzen o per mantenir els seus negocis il·legals a l'exterior o per contactar amb les víctimes.
5: Sí, de fet, en els darrers anys s'està interceptant un mòbil cada 10 interns, segons dades de justícia, una xifra que els funcionaris creuen que posa de manifest la fuita de seguretat dels centres on estan entrant tant smartphones com minimòbils, els antics Nokia, que tenen menys de 10 centímetres, i que es venen per un preu d'entre 1.000 i 200 euros dins la presó, respectivament. Un negoci molt lucratiu, segons fonts penitenciàries, que inclou el lloguer d'aquests telèfons mòbils, amb el que es fa un ús lúdic, sobretot, però que també serveixen per gestionar entrada de droga, per exemple, extorsions, o continuar fins i tot amb l'activitat delictiva.
1: I anem ara a l'Audiència de Tarragona. Avui han començat a declarar els testimonis del judici d'un dels casos de corrupció més sonats de la dècada passada, el cas Innova, el focus al pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus pel mig. I els principals acusats, els directors del CatSalut i de l'ICS en aquella època i també l'arquitecte d'aquell nou hospital, Cristina Artacho.
7: El primer i únic testimoni a declarar aquest matí ha estat l'interventor de l'Ajuntament de Reus, Baldomero Rovira. Ha confirmat que l'arquitecte Jorge Batesteza cobrava el doble per fer la mateixa feina. També ha afirmat que la contractació de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, no es va fer sota els paràmetres legals.
13: Aquí la dificultat estriba en que el propi contrato preveia unos reports mensuales, unos informes que debían incorporar, pues, con detallar los trabajos que derivaban de esas contrataciones y prácticamente no se encontró nada.
7: La sessió s'ha suspès per indisposició d'un membre del tribunal i la resta de declaracions de testimonis previstes per avui continuaran demà, inclosa la de l'exconsellera de Salut, Marina Geli. Encara no hi ha data per les declaracions dels acusats.
1: I un jutjat de Valladolid ha condemnat a la revista satírica El Jueves a pagar una multa per haver anomenat gilipolles a la presidenta d'Abogados Cristianos en una vinyeta. L'associació va portar als tribunals a la revista, que té la redacció a Barcelona, per tota una sèrie de vinyetes publicades en un dels seus números que criticaven l'entitat i la seva presidenta, Martí Oliver.
14: El jutjat obliga la revista a pagar 2.000 euros a Abogados Cristianos i 4.000 més a la presidenta de l'entitat per haver-la definit com a gilipolles de l'any en una publicació. El tribunal considera que aquesta expressió no té to crític ni cap altra finalitat que l'insult i, per tant, conclou que s'ha vulnerat el dret a l'honor de la presidenta. En canvi, el jutjat sí que considera que la resta de comentaris que es van demandar estan emparats per la llibertat d'expressió. Eren comentaris com lobby ultracatòlic, xiringuito i també el qualificatiu de superba per referir-se a la pròpia presidenta. Fons de la defensa de la revista asseguren que ja estan preparant un recurs.
1: Mor a l'Hospital Trueta l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur. Va patir una parada cardiorrespiratòria, Marta Altimir.
8: L'home de 78 anys va caure cap a les 9 del matí en unes roques de la platja Satuna, a Begur. Un amic seu va ser qui va donar l'alarma. Els bombers, que van activar 4 dotacions i un helicòpter pel rescat, van reanimar a la víctima al lloc dels fets. El SEM el va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va acabar morint durant el dia d'ahir.
1: I 26 detinguts en l'operatiu dels Mossos a Girona per fer caure una organització criminal dedicada al tràfic de marihuanes. La policia també ha intervingut armes llargues. Carles Couso.
10: Aquests gairebé 30 detinguts els Mossos els han fet amb 27 entrades en pisos i cases de diferents pobles de les comarques de Girona, com per exemple Salt, Cassà de la Selva, Riudarenes o Caldes de Malavella. En els escorcolls, els 600 policies mobilitzats també han trobat armes curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Els Mossos també han decomissat fins a 11 plantacions de marihuana i asseguren, sense donar xifres exactes, grans quantitats de diners en efectiu.
1: I atenció amb el que s'estan trobant els llibreters de vell catalans, els que venen llibres descatalogats, molt antics o de col·leccionistes. Estan rebent comandes per internet de països com Estats Units en què els compren constantment i sense cap sentit aparent, i això asseguren perquè els acaben utilitzant per nodrir la intel·ligència artificial. És una informació d'en Ferran Dalmau. Ferran, ho denuncia l'associació majoritària del llibre vell, que assegura que el pitjor és que potser aquests llibres després acaben sent destruïts.
11: Sí, està passant a Catalunya, a Espanya i a tota Europa. Llibreters de vell a qui els demanen llibres de tota mena, sense cap connexió aparent, molt concrets i amb comandes que no tenen lògica. Marçal Font és llibreter.
15: Una comanda són de 20 llibres, l'altra comanda són de 3 i l'altra comanda és d'un. No té cap sentit perquè, a més, són ports d'Estats Units a l'estranger, que són molt cars i que, si fet així, sumen moltíssims diners.
11: Això els va fer sospitar que al darrere hi havia un interès tecnològic perquè, a més, els títols demanats els sorprenien. I buscant les empreses han vist que es dediquen a la intel·ligència artificial i el que volen és entrenar millor els seus algoritmes. L'associació majoritària de llibre vell, Uniliber, avisa del risc que té això a l'hora de preservar els exemplars. Miguel Ángel Ortega, president, en declaracions a Ser Catalunya.
16: Miles de libros siguen existiendo gracias a libreros que los rescataron, clasificaron y conservaron. Muchos de estos libros son ejemplares difíciles de reemplazar, fuera de catálogo, y que son fundamentales para la memoria cultural.
11: Si els llibres acaben en mans d'una tecnològica, avisa, res garanteix que no els llencin un cop i els hagin volcat als seus sistemes.
1: I parlem ara de l'auge dels espais de treball compartit en zones rurals. Els coworkings creixen en pobles molt petits de Catalunya, molta gent que fuig de la ciutat i pot teletreballar, i això també està combatent el despoblament. En menys d'una dècada se n'han creat més de 50 arreu de Catalunya. Us ho explica l'Eva Hidalgo.
17: Els usuaris són persones que busquen un canvi de vida i que es traslladen a aquest entorn rural. 6 de cada 10 són autònoms vinculats al sector digital. Més de la meitat noten que les seves condicions milloren i això es trasllada en un increment de la facturació, segons Begoña García, la impulsora de la xarxa Cowocat Rural.
18: Amb un espai més tranquil, sense soroll, sense massivitat, que els desplaçaments són minsos. Tot això fa que la teva concentració sigui molt més alta i la teva productivitat i conciliació sigui molt més elevada. Llavors, un 63% dels coworkers que nosaltres entrevistem diuen que augmenten la seva facturació des de que estan a l'espai de coworking.
17: Des de l'espaiera dels Guiamets, el seu responsable, Eugeu Vallès, destaca la fidelització dels usuaris.
27: Vinguts, s'han quedat, segueixen treballant. Crec que tothom en general ha augmentat la seva activitat estant al coworking.
17: Per tal de donar-se a conèixer, aquest cap de setmana comença un festival amb més de 50 actes arreu i portes obertes de tots aquests espais.
1: I anem pels esports. I hem d'anar en directe a l'RCD Stadium perquè l'Espanyol acaba de presentar el seu nou director general esportiu, Monchi. Helena de Diego, bona tarda.
28: Bona tarda, Joan. S'hi ha arrencat ja l'era Monchi a l'Espanyol amb una presentació al costat del president Alan Pace en la que el nou director general esportiu blanquiblau no ha volgut parlar de diners ni de fitxatges. Diu que ell prefereix parlar de projecte i d'estructures a crear, malgrat estar convençut que l'Espanyol farà inversió per millorar l'equip ja des d'aquest mateix estiu. La seva primera decisió ha estat la de la banqueta. Monchi ratifica el tècnic Manolo González, que tenia un any més de contracte.
29: Manolo és la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para, junto con la dirección deportiva, podamos empujar para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
28: Monchi i Manolo reuniran demà per posar les bases del nou equip i definir els objectius del proper mercat.
1: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena Ser, seleccionant Ser Catalunya com a emissora favorita. Ja sabeu, a les 3, llapis de memòria.
2: 14, El Láser, con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias, la declaración de Rodríguez Zapatero será finalmente los días 17 y 18 de junio. El juez acepta la petición de su defensa, que quiere preparar bien esa esperada comparecencia de Zapatero, a quien el sumario, recordemos, sitúa al frente de una compleja trama dedicada al tráfico de influencias. Isabel Vega, inicialmente esa declaración, recordemos, era el día 2 de junio. La defensa de Zapatero pedía a primera hora de la mañana el aplazamiento y el juez accede y pospone 15 días esta declaración, ¿no? Isabel, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Casal. Sí, ha sido en una providencia y sin pasar por la Fiscalía, que según las fuentes consultadas por la SER, tampoco habría puesto objeciones. El juez Calama le ha dado 15 días más de margen a Zapatero para preparar su declaración y además ha liberado dos fechas para escucharle, los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana, por si necesita extenderse varias horas. Lo había pedido el abogado, como dices, a primera hora de la mañana, después de asomarse ayer a esos miles de folios que componen el sumario y que debe conocer antes de que su cliente se siente ante el juez. Pero además, es que la estrategia de defensa pasa por rebatir todas y cada una de las imputaciones y eso implica justificar cada uno de los pagos que recibió de la consultora Análisis Relevante, que está en el centro de la trama. Dicen fuentes conocedoras a la SER que ese es un trabajo que lleva tiempo, aunque solo sea porque hay que remontarse a hechos de 2020, así que por eso se pedía ese aplazamiento.
9: Gracias, Isa. Ahora está por ver cómo pueden condicionar los discursos este retraso, toda vez los socios del gobierno y el propio PSOE han supeditado sus posiciones futuras sobre el caso a las explicaciones que debe dar Zapatero ante el juez Calama. El gobierno aguarda en efecto las explicaciones que pueda dar Zapatero. La espera se le puede hacer, como digo, muy larga toda vez. Hoy la portavoz del Ejecutivo se las ha visto y deseado para sortear las preguntas de la prensa sobre el sumario. En las últimas horas

0: Opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
6: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
7: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
9: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
10: 20 años construyendo juntos. Obramat.
11: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
12: valorado
11: en España. Vaya temazo, valorado.
12: Y otra, valorado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: SER Catalunya.
0: Bona tarda, Júlia. M'estàs tocant els meus auriculars.
1: Perquè
0: soc
1: una hacker, perdó.
0: Dic, ui, s'ha anat el so, i és que tu m'estàs tocant la rodeta per modular el volum, me l'estaves tocant.
1: Bueno, ja soc una senyora gran.
0: El teu està a l'altre costat, està
1: vale.
0: a la dreta.
1: Doncs ja està, tot solucionat.
0: Ara sí, bona tarda, Júlia.
1: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, que... Escolta, després d'estar en programes tan mítics com Buenafuente o Polònia, ara mateix amb què estàs? Amb què et guanyes les garrofes?
1: Ara mateix estic amb un projecte propi, amb la segona temporada d'una sèrie que vam crear i escriure amb el meu marit, amb el Jordi López, que és Departament Amades, que està al 3CAT, que l'any passat, bueno, no, aquest gener vam estrenar la primera de 6 capítols.
0: I va anar molt bé,
1: diguem-ho. Va anar bé, sí, prou bé de visites.
0: Quan tu barreges funcionaris i mitologia...
1: Res pot sortir malament.
0: Exacte.
1: Però, no, realment n'estem molt contents perquè, a més, va ser una cosa pensada per nosaltres des del primer moment, que no ens havia demanat ningú i que nosaltres la vam aixecar, la vam anar a vendre a TV3 i ens la vam comprar i ens van dir, bueno, va, doncs sí, proveu, feu aquests 6 episodis. I, efectivament, van anar bé a nivell de crítica, a nivell de visualitzacions, i ara estem treballant ja en la segona temporada, que tornarem a rodar aquest estiu, i en principi en previsió d'estrenar-la també doncs, el gener del 27, quan faci un any que vam estrenar l'altre.
0: Doncs ho confirmem. Hi haurà segona temporada de Departament Amades.
1: Exacte, sí.
0: Que he llegit una cosa que m'ha sobtat, que deies que vas deixar a Polònia perquè t'havies buidat i t'havies saturat del format sketch.
1: Sí.
0: Anem a pams. Tu que ets profe em podràs ajudar. Què és un sketch? Per si hi ha algú ara que diu... Què és un sketch?
1: Doncs ara així no t'ho sabria definir. Bueno, és una unitat,
0: Ja t'he embaucat,
1: és
0: que
1: clar, no? És un petit teatret còmic de 2 o 3 minuts com a molt, el que fem al Polònia, el que està dividit al Polònia. Doncs l'esquetx en què el Pedro Sánchez va empenyar la seva mare al Caix Converters, no ho sé.
0: Bueno,
1: doncs això.
0: Polònia és això, no?
1: Això és un sketch.
0: És un recull d'esquetx.
1: Sí, és un seguit d'esquets, 10 o 11 per programa hi han. I jo portava ja molts anys al Polònia, vaig estar 10 anys, del 2011 al 2021, i va haver-hi un moment, com va dir el savi Pep Guardiola, doncs que em vaig buidar, que ja no sabia ja no tenia més idees. Pensava, ja ho he fet tot. Ja he plantejat totes les situacions possibles amb tots els polítics que hi ha. Ja no se m'acudeixen a situacions noves o divertides o maneres de sorprendre. Era qualsevol cosa de... I si fem que aquest s'enfada? No, això ja ho vam fer. Ah, i si fem una cançó? No, no, això ja s'ha fet. Estava saturada i, a més, em van enganxar els anys més divertits per treballar-hi, que van ser tots els anys del procés independentista.
0: Uf.
1: I allà és on es va formar la llegenda de "és que tot passa en dijous", i era veritat que totes les detencions i les últimes hores eren el dijous i havíem d'escriure a correcuita per aquell mateix dia, quan s'estaven ja fent gravacions al plató, i va ser molt divertit, molt estressant, però també a nivell de coco va ser esgotador. I va ser
0: factura.
1: Sí. I va haver-hi un moment que em va quedar la mirada aquesta de les mil iardes, que ja havia vist tot l'horror, i ho vaig voler apartar-me una mica, perquè jo t'ho dic, és que creia que ja no aportava res al format, sentia que viatjava, que em repetia ja.
0: A provar altres coses, que vas provar també a l'Estar passant.
1: Sí, que tampoc és un salt que diguis, uau, quin plot twist, eh?
0: Bueno, però ja no són sketchos,
1: exacte,
0: no són gags.
1: Eren notícies, era un fals informatiu, és un altre tipus de redacció, però no deixava de ser humor d'actualitat. Però bé, vaig aguantar, vull dir que hi vaig estar molt contenta, hi vaig estar 4 anys a l'Estar passant, fins que ja també ho vaig deixar, perquè ja tampoc sé fer més acudits d'actualitat. És que realment és...
0: És que es gasten.
1: Es gasten, i vull dir, hi ha un moment que els temes es repeteixen i és de, bueno, fins aquí. Jo ja no sé quants acudits més puc fer de Salvador Illa. Ja està, ja els he fet. Eren 200 i ja els he fet.
0: Check.
1: Exacte.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la guionista Júlia Cot.
14: Ser Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a lenya.
1: Huele a lenya d'altre hogar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre de... Ah! L'està enganyant!
0: És que ell la que s'arrurà la porçal.
1: Exacte.
0: I, en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams...
1: Monògams?
0: Monògams. O fots el cant de casa.
1: Exacte.
0: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
1: Bueno, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco e Naso, i jo recordo que jo era molt fan d'Alterrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys, i jo era molt fan d'Alterrat, de fet, pel sense títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista, i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele, i aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò, i mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades, entre altres coses.
0: I aquí tenim a Mocedades.
1: Exacte, però és maco, aquest tema.
0: És xula, eh?
1: Home, és un drama, un dramón.
0: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
1: No,
0: a
1: l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el sense títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del sense títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti, senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això. No sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia. I a partir d'aquí va sorgir tot a la guspira.
0: Tu et vas convertir en una groupie del Buenafuente.
1: Sí, sí, també. Ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
0: Buenafuente a la carpeta.
1: Sí, quan sortien allò d'aquell suplement de lectures del Tot i Més, que sobre l'Star System sí, català, sí. Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del el diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava, i he sortit prou bé, no et pensis.
0: Sí, però en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
1: Exacte, ja, sí. No, però bé, suposo que no? es va tolerar bé bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es van posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
0: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
0: I els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors et pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I ja els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig ser on vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manel Fuentes, perquè no quedeu un dia i ell t'expliqui, i va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
0: Un tal Oriol de Balanzó,
1: un
0: no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar, doncs mira, hi ha aquesta carrera que era relativament nova, comunicació audiovisual, i a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs em va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
0: L'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver... Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo a Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable... Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
0: En fi, ara la Júlia ens relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí, sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers, sí, Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques, perquè Homo Zapping el van cancel·lar, a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Del sofà, no?
1: Sí, ja del Raúl Fimes. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Fimes. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure, o els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu, sí, els hi
0: pongos,
1: pots fer el pregó.
0: Sí, els pongos, t'ocupaves dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses, i allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any, i aleshores un estiu que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu, perquè clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances, dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo, i aleshores vaig anar allà aquell estiu, i al setembre quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà, i aleshores vaig anar el programa i vaig acabar coordinant-lo,
0: que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, havia acabat 21, 22 anys i, bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la ruïna dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no ho sé, l'associo això també, aquesta plenitud professional, aquesta alegria d'aquell moment.
0: Que quan tu et dediques a escriure guions i sobretot d'humor, el tema de l'ego et va a favor o en contra?
1: En quin sentit?
0: A veure, jo entenc que si ets una persona amb confiança en tu i amb un punt d'ego, un ego bo o dolent, no ho sé, tu pots creure en això que estàs escrivint, no? I dius, això que estic escrivint és l'hòstia. Però clar, aquest mateix text després passarà per moltes mans, serà revisat, després potser algú et diu, hòstia, no fa gràcia això.
1: Sí, això passa. I jo crec que, home, que en el... A veure, és una professió. Jo crec que hi ha una part innata de gent que té més o menys xispa i que sap connectar les idees d'una manera més o menys original, però després que ja és molt d'ofici i d'estructures que són moltes vegades són similars o són sempre les mateixes, hi ha molt de recurs. Per tant, jo no sóc una humorista, jo sóc una professional de l'humor i tinc els recursos i, a més, bueno, doncs puc tenir això, com et dic, una predisposició a trobar idees més o menys originals, però és molta feina. Per tant, ego, en el no sé si és ego, és confiança en el que faig, en què sóc una professional d'això, en què ho he estudiat, ho he practicat molts anys i sé fer un text solvent per emetre dins d'uns els criteris televisius o radiofònics o de la ficció que es requereixin. És, és un ofici, per tant, confiança, sí. Ara, la vaga, jo no diria ego, vull dir, l'ego l'has de saber retirar de seguida, perquè és el que dius tu, jo puc escriure una cosa que em sembla que està bé, però allò després, aquell text l'ha de defensar un Toni Soler, un Andreu Buenafuente, un Humberto Romero, i a lo millor a ells no els hi agrada, i en aquell moment et diuen, no, això, no, diuen normalment no fa gràcia, o això no és per mi, o això a mi no em funciona, o sí, no em fa gràcia, perquè clar, l'humor també té una part subjectiva, una part tècnica i una part subjectiva. Per tant, si tens molt, molt, molt d'ego...
0: T'enforrunyes i ja no...
1: No, però vull dir que aleshores no arribes lluny, que també has de saber rectificar i adaptar-te i tu entendre que, d'acord, potser aquest acudit està bé, però no és per ara, per aquest context, per aquest moment, i vull dir, no passa res, és una professió, no és el meu text, jo no surto a dir el text com a Júlia Cot, per tant, jo he de saber escriure i adaptar-me al professional pel que estic treballant.
0: A tot això, Júlia, quantes dones hi havia a l'equip de guió de Buenafuente?
1: De guió, cap. Teníem a la Laura Llamas de redactora i de guionista dona.
0: Eres tu, només?
1: Sí, això és una situació en què m'he anat trobant ara cada vegada menys. Avui dia l'està passant, i quan estava l'està passant hi ha dones, hi havia la Marta Bosch, hi havia la Gemma a Villaverde, però... vull dir, sí, poques. I en programes d'humor, poques.
0: I més a això fa 20 anys?
1: Sí, era... És que no sé si en el Terrat vaig arribar a coincidir amb cap altra dona guionista en un programa. Sí, mira, una noia que es deia Arantxa, que venia del País Basc, i en aquest, la Pelo. Però ja després crec que amb cap dona més.
0: I tu et senties la noia?
1: Ah, sí. O sigui, bueno, no és que m'hi senti, és que era l'etiqueta, vull dir, és clar, si sou 8 persones en un equip i només ets una noia, vull dir, encara que tu no l'intentis donar importància i, bueno, vull dir, sempre bueno, ho he tractat amb... Jo volia estar allà i jo tenia clar que en aquell moment jo no crec que hagi sigut mai una quota. Vull dir, jo havia arribat allà fent proves i el que et dic, jo confiava en el... en la meva feina i en què sabia fer-la bé. Ara, bueno, sí, clar, hi ha molts comportaments i alguns comentaris que sempre et recorden que tu ets la noia en allà, però crec que ho vaig saber gestionar bé i, per sort, també sempre he estat en les redaccions en les que he estat amb els companys guionistes, vull dir, uns ambients molt, molt, molt sans. De veritat, no m'he trobat... He tingut molta sort, he esquivat bastants imbècils.
0: Això està molt bé, eh?
1: Això està molt bé, i vull dir, jo quan les companyes expliquen situacions, jo no poso, no dubto de ningú, i per això sempre he dit, jo he tingut molta sort, m'he trobat situacions violentes, situacions desagradables, comentaris de ets un imbècil, però sempre he estat recolzada i han sigut pocs pel que sé que hi ha al sector. He tingut molta sort.
0: I pot ser que en aquell moment tu ho veies com algo natural i és amb el temps, en diferent
1: sí,
0: que dius...
1: Sí.
0: Hòstia, en aquell ja hauria dit...
1: Sí, això, sí, home, sí, clar, l'esperit de l'escala que diuen, i tant de merda, li hauria d'haver dit això, o en aquell moment a mi em va semblar que era una cosa normalitzada, fins i tot algun comentari que jo també podia fer bromes, no?, en el sentit de... Jo sóc... faig acudits, vull dir, jo te la puc tornar. Sí. Sí, evidentment moltes coses que abans estaven normalitzades i que es veien com a... Pues això, sí, que eren el pa nostre de cada dia i ara adonar-me'n de... Seràs gilipolles. Però bé, vull dir, en aquell moment, com que a mi tampoc em va afectar, ara tampoc vull fer una revisió amb els ulls d'avui en dia, perquè ja t'ho dic, no m'he trobat en cap situació que vista des de l'òptica d'avui amb el coneixement que tenim avui sigui realment traumàtica, vull dir, no, jo en aquell moment això em va semblar fora de to, ara ho mires i potser és més fora de to del que em va semblar, però jo tampoc no vull fustigar-me en això, perquè vull dir, estic molt, molt en pau amb això i amb el que he fet i amb el que he deixat enrere ja no passa.
0: Home, i en aquella etapa al Terrat te'n vas emportar molts bons amics i també algú que s'ha convertit en molt més que un amic, un tal Jordi López.
1: Exacte.
0: Que diria que està relacionat amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és el tema principal de Joc de Trons. Per què?
1: perquè quan, quan vaig conèixer...
0: Perquè jo ja ho sé, per què, però explica'ls-hi
1: als oients. No, quan em vaig... Bueno, el Jordi López, que és el meu marit i el pare de les meves filles, que el vaig conèixer precisament aquell estiu a Buenafuente a Salido un moment, ell venia del Cansancio, de la productora d'Alberto, i quan Alberto va presentar Salvador, bueno, doncs el sí, vaig conèixer...
0: Sí, sou fruit de la unió entre Buenafuente i Berto Romero.
1: Exacte, sí, sí, exacte. De fet, Alberto va fer una mica de Celestina entre nosaltres. Però bueno, doncs això, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar els dos...
0: Una mica vermella, però què vol dir que Alberto va fer de Celestina?
1: Bueno, que jo li tirava la canya al Jordi, i el Jordi no era la patata més cruixent de la bossa en aquest sentit, i li costava... I Alberto, que era més espavilat, va ser el que li va dir, sí, que aquesta noia li vols dir, sí, home, sí.
0: Amigo
1: de te cuenta, sí, home, sí. I al final va ser que sí, però bé, quan em vaig casar amb el Jordi vam anar a caminar fins a l'altar, bueno, vam fer una festa amb els amics, no ens vam casar per l'església, però amb la cançó de Joc de Trons. Per què? No ho sé, fa molt de casament, no? És com molt
0: sí,
1: noble, no sé.
0: El casament de les bodes de sangre, no?
1: No, la boda roja.
0: Bé, la
1: de
0: boda
1: fet,
0: roja.
1: Exacte, quan vam començar a caminar, els nostres amics van començar a cridar boda roja, que saps que acaba amb la massacre de la família dels Stark, no són? Sí, bueno, no, sí, sí, exacte.
0: No l'he vist.
1: Ah,
0: no,
1: bueno, perdó, t'he fet un spoiler.
0: Tu vas dir, ja saps que, i jo sí, home, i
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Però el que tu diguis està bé.
1: Però bueno, també, sí, ens va fer molta gràcia, com si s'unissin, no? La noblesa de la Casa López amb la Casa Cot, de Mataró i Igualada, i vam anar amb aquesta cançó, i que per altra banda Joc de Trons, bueno, és una sèrie que evidentment, si l'has vist, ja sé que tu no, però qui l'ha vist et marca bastant, va ser un impacte.
0: Doncs va, que soni Joc de Trons.

0: Et vas casar de blanc?
1: Sí, home, t'ho imagina't caminant amb el meu vestit, caminant amb això.
0: Pujant quina... un drac.
1: Bueno, aquí no van arribar a temps els dracs, però home, això. Dona
0: una
1: de
0: solemnitat.
1: Revista d'Ola, clar, de casament d'Ola, saps? Aquells de la noblesa igualadina i mataronina? Doncs sí, això dona molta solera.
0: Que, Júlia, he estat informant-me i déu-n'hi-do tot el que arribeu a compartir amb el teu marit, amb el Jordi, perquè a part de ser parella també sou socis de la productora 12 Monos, que vau fundar quan el Terrat va fer l'Ero. Heu treballat junts al Polònia i sou pares de dues criatures i d'una tercera criatura de la que parlàvem abans, que és el Departament de Mares, que també la feu 50-50.
1: 50-50, sí. Bueno, la vam pensar entre els dos. La idea va ser del Jordi. Un dia em va comentar, escolta, tinc una idea de... d'això, que en una Catalunya hipotètica les criatures de la nostra mitologia existeixen, i fer una sèrie sobre un departament de la Generalitat infrafinançat, deixat de la mà de Déu, que s'encarrega de mantenir aquesta, una espècie de Men in Black, no? Que la gent no sàpiga que aquestes criatures existeixen i com ells les gestionen això, a nivell de funcionariat. I a partir d'aquí aquesta... Bueno, la premissa era aquesta, em va fer molta gràcia, i a partir d'aquí la vam començar a desenvolupar pel nostre compte, en els temps morts, sense saber exactament què en faríem d'aquella idea, però anar-ho pensant. Els dos ens feia molta gràcia fer el salt a algun moment a la ficció. Els dos sempre havien fet tele, especialment el Jordi. El Jordi sempre havia tingut la ficció com un horitzó i jo estava feliç en els programes. I de cop vam veure que va sortir una crida de TV3 per buscar nous formats de comèdia, no? De fet, era sitcom, que és la que de l'on va sortir la sèrie del Dani de la Orden, la de la casa nostra. I la nostra també la van triar, però evidentment van prioritzar la del Dani de la Orden també per aprofitar, doncs, amb molta saviesa, tota la tirada que tenia després de La casa en flames, i perquè sí que és cert que la seva és sitcom convencional, que és el que es demanava, però a partir d'aquí el projecte els hi va interessar i van intentar veure com es podia desenvolupar en un format diferent, i al final doncs van trobar això, aquests 6 capítols, de moment, a veure què passava, i evidentment amb un pressupost molt menor. Però aleshores, clar, vam haver d'anar a buscar una productora, perquè aquí ens hi van presentar a títol individual, era la primera

0: mera crida de TV3 en què s'hi podia presentar qualsevol persona, que no, encara que no portés una productora darrere. Exacte. Nosaltres vam dir, ostres, però si tenim això, doncs fem-ho com a Júlia i Jordi i a veure què, si sona la flauta. I sí, doncs va sonar. Però aleshores ens vam haver d'espavilar, bé, busqueu doncs això una productora que us faci la sèrie, perquè vosaltres què heu de fer?
1: No la vau trobar?
0: Sí, i vam anar, bueno, al Terrat, el que hi havíem treballat doncs molts anys, els dos, feia molt de temps que ja no hi érem, però de seguida el Xavi Caçador ens va entusiasmar la idea i va dir, vinga, som-hi. No, ningú es farà ric amb això perquè era molt petit, però vull dir, sí que el Xavi, ostres, va tenir aquesta passió, vull dir, va veure de... Sí, i a més ens va entregar les claus, diu, ho teniu claríssim, vosaltres sabeu què voleu fer, vull dir, no m'expliqueu res. Ens va donar les claus del projecte, ens van posar un equip i un director, l'Edgar Lledó, que va ser un regal del cel, l'home orquestra, i ho vam tirar endavant i molt, molt, molt, molt contents.
1: Carai, Júlia... Com dona de si un cap de setmana sense nenes, eh?
0: Sí, exacte, és veritat, perquè això va sorgir, exacte, d'un cap de setmana a Vic, que ens havíem escapat el Jordi i jo, i allà fent un vermut a la plaça em va dir, escolta, mira quina idea que tinc. Sí, va molt bé, de tant en tant, endollar les nenes amb els avis.
1: Que fa un parell de mesos passava el programa l'Anna Moliner,
0: sí,
1: les protes de portament a mares,
0: sí,
1: i ens va dir que el seu personatge li vas fer, o sigui, li veu fer...
0: Per ella.
1: A mida. Sí, era per ella.
0: Sí, perquè teníem molt clar que volíem que fos una dona la protagonista i teníem molt el referent de la sèrie de Parks and Recreation, del personatge de la Leslie Knope, que interpreta l'Amy Poehler, i sobretot volíem una persona que, o sigui, bueno, l'Anna, però tots, tot l'equip, que entenguessin els acudits, que per nosaltres això és la base de... que quan un actor còmic és bo és perquè entén els acudits, perquè és intel·ligent, perquè entén la intenció, sap on posar les pauses, i jo havia estudiat amb l'Anna, havíem estudiat juntes comunicació audiovisual, i allà ja ens enteníem molt. I l'Anna ja volia ser actriu, jo volia ser guionista, i ja fèiem coses junts, allò que per aquesta assignatura s'ha de fer un curs de no sé què...
1: I explicava l'ullet...
0: I ja fèiem moltes coses juntes, a més, però ens enteníem molt, érem molt amigues, i jo sempre... Hòstia, és que l'Anna és molt graciosa perquè entén el que diu i li posa mala llet, i a més és una... Així que la veus tan rossa, tan estupenda...
1: Tan
0: que,
1: rossa.
0: Sí, però amb aquests llavis vermells, vull dir, ja és una diva, l'Anna, però així com la veus a la vegada és molt bèstia, no li fa gens de por fer el ridícul, embrutar-se a l'escenari, vull dir, jugar, encara que no quedi guapa, vull dir, que s'entrega totalment a la comèdia si això fa riure. I li vaig dir al Jordi, que escolta, dic, la prota ha de ser l'Anna Moliner, i ell no la coneixia, l'havia vist en alguna cosa, potser a la Sagrada Família, no sé què deia, però vols? I dic, sí, que aquesta té un talent còmic, i la vaig anar a esperar a la porta del teatre.
1: Un molt bé, també.
0: També, jo sí, assetjadora.
1: Hola.
0: Exacte. I, però, perquè venien a actuar a Igualada amb el Joan Negria, que fa de Comte Arnau a la sèrie, feien el Yusei Tomato.
1: Que ara, ara fan la segona, no?
0: Sí,
1: exacte. Yusei Potato,
0: encara no l'he vista. Bueno, quan vinguin a Igualada. Baixo molt poc a Barcelona.
1: Que vinguin a casa.
0: Exacte, home. I allà li vaig dir, escolta, tinc un projecte per tu, ja et trucaré. I mira, també va sortir bé.
1: I a més de comptar amb l'Anna Moliner, la Júlia Cot i el Jordi López també van tenir claríssim des del principi que la cançó de capçalera de Departament Amades havia d'anar a càrrec del duet a l'Osa.

0: I s'acaba ja la cançó, perquè dura 34 segons. De fet, tu no l'havies demanat entre les cançons del teu llapis de memòria, però hem dit, home...
1: Però, perquè no em volia fer tanta publicitat.
0: Per 34 segons,
1: sí,
0: home.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: S'ha d'incloure, si
1: tenen
0: són les
1: una
0: millors.
1: Veu, si tenen una, és que són meravellosos. I això va ser, també, en el, quan pensàvem d'ostre aquí, perquè ens sí que volíem una careta amb una cançó original i que tingués aquest so tradicional, i això va ser de pura xiripa a l'Spotify, perquè és, bueno, de moltes grups que seguim en català, no sé què, l'algoritme, crec que era, no sé si a la voreta del foc o no sé quina va ser, i que aquí va ser, hòstia, és això, qui són aquestes noies, va, Alòs, apunta-t'ho, i aleshores a partir d'aquí, d'Instagram, de parlar amb el, a través del taller de músics, de contactar amb elles, i, però això ja t'ho dic, quan vam començar a pensar

0: passa el projecte i després quan ja que tot això sortia i no sé què, ja ho havia empatat, ja va ser l'estiu que estava a tot arreu i era el mateix de, ostres, ara ja, evidentment ja ens diran que no, i ja estan en un altre nivell, perquè més tenim 4 duros, vull dir, no podem pagar segurament el seu caché, i lamentant-nos, l'Anna Moliner i el Joan Negre, oh, la Zalosa, sí, home, la Julieta i tal, però si és la filla de no sé si jo la conec, ja la truco jo, ja la saps? Mira. I aquí va ser, escolta, que ara us trucaran dues persones que són encantadores perquè estem fent una sèrie, i aleshores ja ens van aplanar molt, molt el camí, i ens van dir que sí, que els agradava el projecte, i que i ens vam entendre molt bé, i els hi vam dir, o sigui, no m'atreveixo a donar-vos cap indicació de res, perquè jo no tinc coneixements musicals.
1: La lletra
0: musicals.
1: La feu vosaltres o la fan elles?
0: No, no, els hi diem a elles que facin el que vulguin. Un dia fem una videotrucada i els hi expliquem el concepte que tenim en ment de sobre aquesta dualitat, vull dir, aquesta doble cara del departament que té una vessant secreta, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Jo no us sabré dir ni gèneres ni instruments, i elles ja van començar a dir, podríem fer una... És que no et sé ni posar exemples del
1: mira,
0: que anaven dient.
1: Aquí teniu el resultat.
0: I clar, quan ens van passar això, va ser, hòstia, quina sort, quina meravella.
1: Que, Júlia, així com a la primera temporada vam descobrir que a Catalunya, tradicionalment, quan se't cau un pinyo, no ve el ratolinet Pérez, sinó que ve...
0: L'angelet de les dents.
1: L'angelet de les dents. Ens podries avançar ni que sigui una criatura mitològica que trobarem en aquesta segona temporada que haguem oblidat o que se l'hagi eclipsat per una altra criatura més universal?
0: Amb aquest això del ratolí Pérez i angelet de les dents no n'hi ha cap, però per exemple recuperarem amb una figura, bueno, no la recuperarem, està molt present, una figura tradicional que ens fa molta gràcia, que és la vella Quaresma. També tindrà...
1: Aquesta és la de les cames.
0: La que té 7 cames, exacte, la de que marca les setmanes que falta des que s'acaba el carnaval fins que arriba les 7 setmanes de Quaresma en què no es pot menjar carn, i cada setmana doncs, els nens li tallen una cama a la plaça del poble. Doncs aleshores ve a demanar els seus drets. I després n'hi ha un altre que no coneixia, m'hi ha sigut mirant precisament amb llibres de mitologia, que és la Mialta.
1: La Mialta?
0: Sí, que és una cuinera que fa unes coques molt dolentes. És una cuinera que fa unes coques molt dolentes que tenen gust de fel. I és una mena, és una figura que és un espantacriatures, que el que fan els pares quan els nens no es volen menjar les verdures o el que tenen els plats és dir, mengeu-vos-ho tot, que si no vindrà la Mialta i us farà menjar les seves coques. I aleshores, per exemple, doncs aquesta criatura que no coneixíem i és relativament fàcil de representar, no? una cuinera que no sap fer coques, doncs intentarem portar-la cap aquí, cap al nostre dia a dia, i doncs fa temps que va obrir un restaurant i efectivament, doncs evidentment no li va molt bé, i aleshores els amades doncs intentaran reflotar el negoci de la Mialta.
1: Que bo, mitologia de l'opressió, no?
0: Exacte.
1: Hi ha molta mitologia dedicada a això, a fes això, vindrà aquest i veuràs tu.
0: Això ens hem quedat al·lucinats, que potser la meitat de les criatures, les criatures mitològiques són espantacriatures, o sigui, espantamainades. Tenen mil formes, mil noms, des del papu, a l'home del sac, a la Mialta, però tots tenen la ginebreda, tots tenen un component d'espantar els nens, vull dir, ni Montessori ni hòstia.
1: Són elements de control.
0: Exacte.
1: O fas això, vindran aquest, i veuràs que vindrà l'home del sac
0: i a més és terrible, vindrà l'home del sac i què, em renyarà? No, et fotran un sac i se't menjarà, i punt. Ah. I s'ha acabat la història.
1: Déu-n'hi-do. El que està clar és que feu molt bé de recuperar tota aquesta mitologia nostra, perquè amb el pas del temps doncs l'anem oblidant. El mateix passa amb certs oficis, perquè ara pel carrer tu vas per allà i pràcticament no veus serenos, no veus afiladors i no veus drapaires.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la guionista Júlia Cot també hi hem trobat El drapaire, de Joan Manel Serrat, un tema publicat l'any 1968 dins del disc Ara que tinc 20 anys, que de fet és el primer àlbum de Serrat. I ara jo he pogut contemplar en directe com se't posava la,
1: sí, sí,
0: la gallina de piel.
1: Els ulls de vidre, perquè és casa aquesta cançó i aquest disc, que és el disc que tenia la meva mare i que el posava en bucle. I és la banda sonora de la meva infància i m'emociona molt, bueno, a part de que el Serrat, més enllà de la connexió ara mateix ideològica que hi pugui tenir o cap on hagi derivat la figura, però el Serrat d'aquest disc és rodó de dalt a baix. De veritat és que m'emociona, aquest disc és preciós i aquesta cançó té una... És una xorrada, però és un detall quan ell diu... quan diu els mares anaven cantant ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. Recordo d'escoltar també això de petita, jo us veig que era una nena que em fixava molt amb les lletres i amb els missatges. No sé per què aquest adreçar-se, vull dir, perquè tota la cançó te la canta el Serrat amb tercera persona, el descriu, i de cop aquest gir de hòstia, ara està parlant la veu del drapaire, i a més és per amenaçar els nens. No sé, era una cosa que de petit em va frapar. No sé definir el que em genera, però ja t'ho he dit, que em remet a la infància i sobretot hi ha aquesta cançó i l'altra, la de la tieta, que estava entre escollir-ne una de les dues, però vaig pensar, no començarem amb la tieta, perquè vull dir, aleshores ja no ho remuntes, ens tallarem aquí tots les venes, però que és la descripció d'aquesta quotidianitat i aquesta del Joan Manel Serrat, no? Del seu barri, de la figura aquesta de la tieta, de la soltera, que no es va casar i que acaba sola i que ara s'ha burlat tant, no, rodejada de gats, vull dir que sempre les feminazis i los gatos sí, sí, i tot sí. Això, però sí que també era una cançó que l'escoltava jo, i posar-me a plorar. I posar-me a plorar i la meva mare em deia, però què et passa? Jo no vull acabar com la tieta del Serrat.
0: T'implicaves molt amb les cançons.
1: Sí, era una nena molt, molt, molt, molt sensible. Però no era de jo no vull acabar soltera, era de... Em feia pena perquè era una dona que estava absolutament això, sola, que no havia trobat ningú, que anava a una feina que no li agradava, que es moria i que no hi anava ningú,
0: sí,
1: i em feia...
0: Sí, ni una cosa bona, pobra dona.
1: Clar, pobra. I vaig dir, espera, tria el drapaire, que és una mica més alegre.
0: Clar, només vols dir-li als nens que els atonyin
1: ara. L'home del sac, sí.
0: Que, Júlia, aquí estem a Mataró, no?, que és la teva ciutat de naixement. Quins records tens d'aquell Mataró de que finals dels 80, principis dels 90?
1: Sí, jo soc del 84.
0: On tu et cries?
1: Jo soc de Rocafonda, també, com en Lamine Yamal. Jo recordo... no era una nena que baixés a jugar gaire al carrer. Estava molt, molt emmarada, així com soc la petita de 4, els meus germans. Eren niños callejeros i... Jo era més contingut, baixava amb la meva mare i les seves amigues a menjar pipes al banc. Vull dir, sí que recordo una infància molt de barri, a l'escola Rocafonda, també del barri, teníem la colleta. Jo una infància molt, molt feliç i això, molt de... No t'ho dic, d'estar al carrer, als estius, de molta tranquil·litat, d'allò que els nens petits, no?, que els donaves els diners i vés a comprar el pa a la de davant, i ara la carn aquí, vull dir, una... Per lo que és ara Mataró, que és una supergran ciutat, que ja ho era, però que està desbocada, ha crescut molt, jo recordo una infància molt, molt, molt tranquil·la.
0: I ja des de petita, o sigui, abans de Buenafuente, tu ja volies fer això de riure o...
1: No, jo el clic el vaig fer amb aquell que et deia, amb el sense títol.
0: I abans què deies?
1: Abans...
0: Deien, què vols ser de gran, Júlia?
1: Professora, fins que me'n vaig adonar que no tenia gaire paciència. Després, veterinària, fins que me'n vaig adonar que els animals es podien morir. I, vull dir, si plorava amb la tieta del Serrat, a mi em poses un gosset mort davant i no m'aixeques.
0: Només si tenen solució, no?
1: Exacte. Només si se'ls ha d'acariciar, com la reina, no?, que anava a abraçar pandes. I crec que això, deia professora o veterinària.
0: I el tema de l'humor es treballava a casa? O sigui, ja era una casa on hi havia molts riures, de dir, va, que comença no sé què, que fan de...
1: No volgudament, però sí que crec... Jo em porto molts anys amb els meus germans, ens en portem 12, 9 i 6. Spoiler, no em buscaven, no? Vull dir, quan ja en tens penalti, tres, amb... exacte.
0: Goles de penal.
1: I aleshores el fet de tenir germans bastant més grans, clar, jo crec que el llenguatge, la ironia, vull dir, ja era tot com un ambient adult, i jo sempre sí que me'n recordo això, els meus germans, les pulles, les brometes, i ma mare sí que és una persona involuntàriament graciosa, en el sentit que és molt despistada, no? I generava situacions còmiques sense voler-ho. Ja t'ho dic, no som aquelles, no?, famílies que treu la guitarra i es posen a cantar cançons i a explicar acudits, però sí que crec que vaig créixer i que hi ha ajudat això, un ambient molt adult i molt irònic i de... Anem per feina i d'intentar relativitzar les coses i prendre-s'ho amb humor, perquè, bueno, pues Rocafonda, evidentment, és un barri molt, molt humil, com ja sabem ara, gràcies a la Minya Mal, i vull dir, no hi havia gens d'abundància a casa i era millor prendre's les coses amb humor.
0: Que ara arribem a un punt espinós, perquè tu vas treballar al Panza Company.
1: Sí, i al Bocata. Sí.
0: I et van fer fora...
1: Sí, per espionatge industrial.
0: Què vol dir això, Júlia? A veure.
1: Encara no ho sé, i fa 25 anys, perquè jo treballava al Bocata, que és que no me'n recordo ja ni com anava. Crec que era el Bocata i el Panza Company eren del mateix grup.
0: Sí, és com treballar la sèrie a la COPE a la vegada. És una mica estrany, no? Ah, bueno, no són del mateix grup.
1: Ah, va, però
0: no,
1: és que...
0: O sigui, però són el mateix negoci, no, al final?
1: No, però és que allò era del mateix grup. O sigui, al final, no sé de com es
0: ja,
1: diu el gran grup
0: no
1: de menjar...
0: La COPE,
1: ah,
0: no.
1: Vale, ara m'he quedat dir que sí.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Doncs jo treballava al Bocata. Aleshores, vaig marxar al Panza Company... o no sé si va ser al revés, la qüestió és que aleshores l'altre lloc on jo vaig anar a treballar es va franquiciar, saps, ho van agafar uns particulars, és que no sé com anava, i aleshores els del Bocata em van acusar de que jo podria fer servir el meu saber, tot el meu saber en el món de l'entrepà, per beneficiar unes persones que ja no eren del mateix grup, i aleshores crec que, és que ja t'ho dic fa molts anys, i aleshores crec que va ser que els del Pan & Company, per no posar-se en problemes, perquè el Bocata m'estava acusant d'espionatge industrial, van dir, bueno, mira, et fem fora. Però és que ja t'ho dic, va ser una cosa molt enrevessada, que sé que en el moment, però ella va dir, però vull dir, quin espionatge industrial hi pot haver-hi en el món?
0: Té la fórmula del British Bacon.
1: Exacte, sap com sucar el tomàquet millor que ningú. Bueno, era la feina que tenia en aquell moment per pagar-me els estudis, i mira, doncs em vaig quedar sense.
0: Que tot això ara està sonant Serrat, perquè era la música que t'inoculava la teva mare quan eres petita, te la posava en vena. Si d'aquí uns anys venen una de les teves filles aquí, qui posaria de cançó o de grup? Perquè sí, tu se l'has inoculat en vena.
1: Els Manel.
0: Els portes fins tatuats.
1: Sí, porto les quatre cadires del primer disc, que és el meu tatuatge, que es diu Crisi dels 39. No volia esperar-me la crisi dels 40 i la
0: aquí
1: vaig agafar...
0: Aquí està el tamboret...
1: Exacte, les quatre cadires, sí. del primer disc. Sí, el Manel és el grup escollit, el grup que he triat jo, que no m'ha forçat ningú a escoltar-lo.
0: És el Serrat de les teves
1: exacte.
0: Filles.
1: Exacte, sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs que
1: sí.
0: Soni Manel, va.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

0: Bé, hem volgut, de Manel, sonant el llapis de memòria de la guionista Julia Cot, que no és una cançó del disc que tens tatuat al teu braç, aquesta.
1: No.
0: És del segon disc.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Això però... que no t'agrada tant, no? La imatge.
1: No, exacte, però és que les cadires aquestes són molt xules i a més m'agrada que les quatre cadires són cadascun...
0: Estètica.
1: No, no, i perquè un és, doncs, jo, el meu marit i les meves filles. I a més, sí que és... ho associo també a la qüestió que quan va sortir aquest disc és quan jo començo la relació amb el meu marit i aleshores... Considero que aquesta època, aquesta banda sonora, és l'inici de la vida que tinc ara, la familiar. Però aquesta cançó, que és del segon disc, és la que li cantava en bucle a la meva filla gran quan era un nadó i crec que no va dormir en 8 mesos. Doncs li cantava per adormir-la perquè la podia cantar en pilot automàtic les 15, 17, 78.000 vegades que necessités per adormir-se, perquè me la sé a memòria, perquè m'agrada molt la lletra, m'agrada la història. Té aquest punt, aquesta cançó també de Manel, una mica de Serrat, d'aquests tipus, d'aquestes descripcions quotidianes, que vull dir, m'agrada, sí, em connecta també molt amb les lletres del Serrat i m'agraden molt els Manel, vull dir, soc molt sincera, jo musicalment no soc gens experta, no és una cosa de la que presumeixi, vull dir, no tinc coneixements musicals, em sap greu, però no... I aleshores les cançons són m'arriben, no m'arriben, no em funcionen, no intento ni impressionar ni agradar a ningú, i m'agraden els Manel com crec que hauria de fer tothom.
0: I no intento adoctrinar, no?
1: No intento... Ei, coneixeu aquest grup? Sí, clar que el coneixem. Doncs, bueno, pues m'agraden.
0: No has
1: sí,
0: arribat
1: sí.
0: a pensar que potser la nena no s'adormia? Perquè aquesta cançó té molt de ritme. Vull dir, té un timing.
1: No, però jo...
0: Tens la cançó del Soldadet, que és molt més de cançó
1: també
0: de bressol.
1: També li cantava, però és molt trista. I aleshores no volia que li passés com la tieta. Dic, ai, a veure si li transmet això i encara plorarà més, però per la baixona. Però, no, bueno, però aquesta, no sé, a mi m'ajudava.
0: Sí, la cantada és per tu, no?
1: Sí, sí, al final sí, perquè si no li dóna la gana de dormir, no s'adorm. Per tant, era per mi, per no caure jo adormida.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs mira, la gran em va fer 12 aquest divendres i la petita en té 7, camí cap als 8.
0: La senyora és López Cot.
1: És
0: nom d'àrbitre, com nom d'àrbitre.
1: Bueno, no, que facin el que vulguin, però vols dir, àrbitre...
0: López Cot és nom...
1: Sí, sí, bueno, em sorprendria molt, però escolta, si volen ser àrbitres, doncs tot el meu suport, clar.
0: Els hi tira a la comèdia, també, amb elles?
1: No, la petita gaudeix més de l'audiovisual i té més... Li agraden coses que no són per la seva edat, però no crec que cap de les dues s'acabi dedicant ni a la comèdia ni a l'audiovisual. No les veig.
0: Però veuen, Júlia, això, Departament Amades...
1: Sí.
0: Veuen Polònia...
1: Sí, sí, tot això els hi agrada, però no sé fins a quin punt perquè ho fem nosaltres o perquè elles ho mirarien, però sí, la petita, per exemple, en Departament Amades està enamorada del personatge del Quique...
0: I
1: va dient sempre exacte, el Mirairó, i va repetint les seves frases, però la gran, que ja té 12 anys i pot triar, no és el contingut... Que
0: pots competir amb...
1: Sí, amb altres. És igual. No. És igual, ara tota la seva classe mira en Masterchef. Ah. Una cosa que havíem, durant 13 bueno. edicions, o 14 o 15, havíem mantingut allunyada. Però, en fi.
0: Per acabar, Júlia, et volia preguntar per aquesta etapa que parlàvem del procés, que tu enganxes a Polònia, que és una època on tots els dies eren històrics, i
1: sí.
0: realment alguns dies també eren molt tristos i molt cruels. I clar, partint de la base que l'humor és tragèdia més temps, vosaltres no teníeu aquest temps.
1: No.
0: Només teníeu la tragèdia.
1: La tragèdia.
0: Hi havia dies de dir, és que jo no vull fer humor d'això.
1: Això, l'únic moment d'aquest de crític de... Hòstia, de veritat que no, va ser després de l'empresonament dels Jordis i dels consellers. No? Crec que aquell... Sí, que de fet aquell dia no es va emetre el programa perquè el mateix dijous els van posar tots a... Un dijous els van posar tots a la presó. Però també va ser... no tant amb... No, d'això no es pot fer humor o necessitem distància o temps de reacció, perquè precisament, com que no ens ho esperàvem, vull dir, perquè érem fatals fent previsions, no ens ho esperàvem i els van tancar a la presó quan nosaltres ja teníem 2 o 3 esquetxos gravats amb alguns personatges que en aquell moment estaven a la presó. I aleshores era de, ostres, però és que és molt gros, esperes que els han... I ara nosaltres aquí sortirem amb aquesta gent disfressada i no sé què. I aquest va ser, i després de l'1 d'octubre, també va costar, sí.
0: Que després també va ajudar molta gent. Júlia, hem arribat al final i és que no em dóna temps ni a posar una altra cançó, tancarem amb Benvolgut, que sempre és un bon final.
1: Molt bé, potser m'enrotllo massa, però...
0: No, aquí estem per xerrar. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Doncs va, marxem amb Benvolgut. És que mira, ja està aquí el Francino. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
2: No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà.

0: lo que quiere que me coma.
1: La Ventana, con Carlas Francino.
2: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: La Ventana. Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny, a les 7 del vespre, a l'edifici Creant, amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial.

0: de gestió d'actius de Creant, assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
4: Más de media hora hacia el oeste en lugar de hacia el este. Y otra en que nos las arreglamos para tomar la misma salida incorrecta de la autopista 3 veces consecutivas. Mi madre habría podido poner fin a todo esto, ya que tenía un sentido de la orientación mucho más afinado. Pero también era una esposa amorosa y pragmática, por lo que solo intervenía con delicadeza en estas desventuras cuando teníamos prisa. Cosa infrecuente según mi padre, ya que además de no tener sentido de la orientación, también carecía del sentido del tiempo.
5: Una estela salvaje. Catherine Schulz.
6: Cadena SER. El placer de escuchar.
7: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
8: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canàries. Sigue la ventana aquí, en la SER.
1: Els experts creuen que el resultat del referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea podria quedar invalidat si es convoca abans de la signatura. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: Diversos juristes consultats per aquesta casa asseguren que, pel fet que la consulta sigui realment efectiva, s'hauria de convocar un cop aquest text estigui signat per totes les parts. Si no, el resultat podria ser invalidat. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Arnal. Avui començarem, engegarem el balcó amb un reportatge que ha fet la Marisol Fuentes, on també sabrem què passa amb el reglament del referèndum, que ha d'incloure el finançament de la campanya dels que són favorables, però també dels qui estan en contra.
1: I al balcó d'avui dimarts 26 de maig us explicarem també que la població estrangera es manté a l'alça malgrat les mesures per frenar-ne el creixement.
3: I la policia imposa unes 200 multes per no dur els equipaments hivernals. En total van ser 183, de les quals 152 van ser a visitants.
1: I dos veïns continuen impedint l'execució del telecabina fins a l'Armiana. Carles.
3: I anirem, o ens quedarem millor dit. Sí, ens quedarem millor dit a Canillo, perquè el juliol estrenarà un parc urbà de més de 2.100 metres quadrats.
1: I en esports, quina informació tenim avui?
3: Anem amb el bàsquet, perquè el Morabanca Andorra, després de la important victòria contra el Lleida, avui també jugarà a Saragossa, perquè l'equip aragonès disputarà el partit ajornat contra el València Bàsquet, i el resultat que surti aquesta nit aclarirà i molt les opcions de salvació del Morabanc quan resta una última jornada que es disputarà aquest divendres, i farem la prèvia de la pujada a Arinsal, que tindrà lloc també aquest cap de setmana.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Els experts creuen que el resultat del referèndum sobre l'acord amb la Unió Europea podria quedar invalidat si es convoca abans de la signatura. Diversos juristes especialistes en dret internacional consultats per aquesta casa asseguren que la consulta, perquè sigui efectiva, s'hauria de convocar un cop el text estigui signat per totes les parts, quedaria consolidat, per tant, no es podria modificar. Si no, el resultat podria ser invalidat. Ho explica Marc Casadevall, jurista d'Afers Europeus i també expert en dret internacional.
1: Crec que és important que la ciutadania es pugui pronunciar sobre un text definitiu, perquè si aquest text vingués, per els motius que siguin, a ser modificat, s'hauria llavors de valorar la substància d'aquesta modificació per saber si això invalida la consulta que s'hagués dut a terme anteriorment.
0: Segons la jurista Liliana Rinaldi, més enllà de la possibilitat que sigui impugnat, votar un text no definitiu podria incórrer en una falta de legitimitat democràtica.
2: Convocar un referèndum abans de saber quin serà el contingut definitiu d'aquell tractat, honestament, generaria molta incertesa. Doncs abans de la signatura, de fet, no donaria suficients garanties.
3: Una altra opinió d'un altre expert, en aquest cas de l'advocada i exmembre del Pacte d'Estat per Europa, Judit Casal, considera un sense sentit convocar un referèndum abans de la signatura i ho justifica amb els mateixos arguments.
4: Seria un sense sentit, perquè al final tu que portes a preguntar sobre un text que encara no està consolidat, que no sabem què és el definitiu, que pot estar subjecte a canvis, i si això es produeix, doncs de què serveix?
3: En clau política, Concòrdia i Andorra Endavant reclamen, per contra, que es convoqui el referèndum immediatament perquè entenen que una vegada signat el text ja no hi haurà opció de revisar-lo. Els experts per això asseguren que aquesta acció no compromet el país a adoptar-lo, sinó que aquest és un procés previst a la legislació en matèria de tractats internacionals. Quan al caràcter vinculant de la consulta, tots ells coincideixen a afirmar que no és necessària una modificació legislativa ni constitucional, sinó que la validesa que li pot donar el mateix, sinó que es fonamenta, millor dit, en aquesta validesa que li pot donar el mateix cap de govern. I ara sí, parlant d'aquest tema, escoltem novament a Judit Casal, Liliana Rinaldi i Marc Casadevall.
4: Perquè sigui vinculant, doncs només cal políticament decidir-ho com així ha estat i, per tant, assumir la resposta. Volem implementar-la des d'un punt de vista, volem que sigui obligatòria des del punt de vista de la voluntat política.
2: El fet de que la norma no el contempli com a vinculant no obsta perquè se li pugui donar aquest caràcter a través d'un compromís polític, que és el que ha passat o el que està passant.
1: Recordem que no hi ha obligació, és a dir, govern hagués pogut decidir negociar aquest acord, signar-lo i permetre al Consell General sense consultar-lo per la població andorrana. Per tant, em sembla que és un exercici de salut democràtica sotmetre aquesta qüestió a la població i, en el cas de que no superi l'escull de la consulta, doncs no proseguir amb el procediment de ratificació.
3: Malgrat que no és imprescindible el fet de convocar una consulta pels tractats internacionals, preval el compromís polític sobre el jurídic.
0: Mentrestant, el reglament del referèndum haurà de regular, entre altres qüestions organitzatives, la forma de participació i, sobretot, el finançament dels que hi participen, defensant l'opció que vulguin. Ho explica novament Judit Casal.
4: Per exemple, una qüestió que és senzilla, però que s'ha de definir. Com es financien les opcions del sí i del no. Qui entrarà a partits polítics, grups d'opinió, etcètera. M'explico, i això té que venir amb una norma concreta per a aquell un referèndum concret.
0: La previsió és que aquesta normativa estigui enllestida en les pròximes setmanes, que seguirà les recomanacions de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa. Per altra banda, la campanya de signatures, el portal Change.org, que exigeix la convocatòria del referèndum ja mateix, suma unes 1.850 adhesions en poc més de 10 dies. Són les 7:28. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
5: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Bona tarda. A aquesta hora la temperatura encara es manté força alta a les valls del centre i sud del país, al voltant dels 25 graus. Després d'unes màximes que de nou s'han apropat als 30. I a partir de demà, temperatura més alta. Al matí, Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 12-13 graus. I després, durant la tarda, podríem superar ja lleugerament els 30 graus de màxima. Demà a la tarda, amb aquesta calor, les nuvolades creixeran amb més facilitat, però no esperem més que algun xàfec molt localitzat i deixant poca aigua. Aquesta calor de demà aguantarà com a mínim fins al cap de setmana. Si bé el cap de setmana sí que les tempestes podrien guanyar més protagonisme i llavors la calor seria menys persistent.
7: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
8: Sempre al teu costat.
9: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
10: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
11: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
12: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
13: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mobleslafabrica.com.
14: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
15: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
0: 7 i gairebé 33 minuts. La població estrangera es manté a l'alça malgrat les mesures per frenar-ne el creixement. El Departament d'Estadística ha publicat l'informe sobre migracions corresponent al 2025 que indica que aleshores van entrar més de 4.700 persones al país, una xifra que representa un increment del 3% en relació amb l'anterior i que és la més elevada dels últims anys, només superada al 2023 quan es van registrar més de 6.000 nous permisos.
3: Per altra banda, van marxar gairebé 2.900 persones que, malgrat que representen un 7% més que el 2024, deixen un saldo migratori encara positiu de més de 1.800. En aquest cas, indica una reducció del 2,4%. La gran majoria de nouvinguts tenen entre 20 i 60 anys i són principalment o bé espanyols o bé d'altres nacionalitats. Cal dir que van créixer els francesos i els portuguesos alhora que van caure els andorrans. En el cas de les sortides es manté el tram d'edat, però sobretot destaca un increment de persones de nacionalitat andorrana del 44% respecte al 2024. La majoria per això van ser espanyols i d'altres nacionalitats.
0: La policia ha imposat unes 200 multes per no dur equipaments hivernals. El cos presenta el balanç de les sancions imposades conjuntament amb els agents de circulació de les parròquies la passada temporada d'hivern per circular sense cadenes ni rodes de contacte. En total van ser 183, 152 es van imposar a visitants. La policia en va fer 41, 28 a turistes i 13 a residents.
3: La resta de multes les van aplicar els agents de circulació, els urbans, i van ser 142, 65 d'elles a Canillo, 51 a La Massana, 14 en Camp i 11 a Ordino. Com és normal, Sant Julià només una i Escaldes cap. En el cas d'Andorra Vella no ha pogut facilitar les dades per un problema informàtic. Així, els punts més conflictius de Canillo han estat a la rotonda de Meritxell, a la cascada de Moles i a l'entrada a Soldeu. En Camp han estat al pas de la casa i al nou vial, mentre que a Ordino han estat principalment als accessos d'Arcalís.
0: Canviant de qüestió perquè dos veïns continuen impedint l'execució del telecabina fins

0: dia el permís al comú perquè aquest giny que hauria de connectar el càmping pla fins al pont tibetà sigui una realitat, Carles.
1: Ho ha explicat després de la sessió del Consell de Comú, des d'on ha confirmat que mantenen converses amb els 6 veïns que sí que ho han acceptat i un cop es tanqui el procés confia que tindran més força per intentar convèncer els que es mantenen encara reticents. El que també ha deixat molt clar és que si no ho autoritzen ara mateix no tenen cap alternativa i, per tant, no es podrà fer el projecte.
0: Intentem escoltar de seguida el cònsol major de Canillo, Jordi Alcover. Carles, sembla que no el tenim.
1: Tot i no poder escoltar-lo, Alcover manté la paciència i recorda que no hi ha ningú que ara mateix no vulgui altres equipaments similars, com són el d'Arinsal, el de la Massana o el d'Encamp. Tampoc els que són més pròxims, com el de Soldeu o el del Talte, i per tant espera que reflexionin i acabin cedint.
0: Quedem-nos encara aquesta parròquia perquè estrenarà al juliol un parc urbà de més de 2.100 metres quadrats. Es construirà al terreny conegut com a Prat de Branqueta, que va comprar la corporació l'any passat i que es convertirà en el gran pulmó verd del poble.
1: Sí, també guardarà els horts socials i de la gent gran, i segons ha explicat el cònsol Jordi Alcover, no tenia una instal·lació, un equipament d'aquestes característiques i preveu que estarà acabat per la festa major que se celebra a mitjans de juliol. I perquè sigui una realitat, els consellers han aprovat un suplement de crèdit de 140.000 euros, ja que és una inversió que no estava prevista en el pressupost, i ara sí podem escoltar Jordi Alcover.
2: És un projecte útil per a la parròquia, pel poble de Canillo, atès que continua desenvolupant la part de vora el riu de Valira amb un projecte de parc, que en allò tenim places, tenim algun jardí, però pocs parcs, i aquí és el primer parc, potser, com a tal, del poble de Canillo. I si ho veieu, no el conxeu, però té forma de cargol. I al voltant, doncs, és un parc amb zona arbrada i vegetat. I a més, això també compleix la funció d'ampliar els horts socials.
1: En sessió del Consell de Comú s'ha aprovat un nou conveni amb Encisa per instal·lar un parc d'inflables a l'aparcament del Tarter.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Morabanc Andorra, Carles, estarà molt pendent del partit avui a Saragossa.
1: De fet, juga avui també al Príncipe Felipe, perquè a partir d'un quart de 10 de la nit es recupera el duel de la jornada 31 entre el Casademont Saragossa i el València Bàsquet, un enfrontament que es va haver d'ajornar perquè coincidia amb el partit d'Eurolliga del València, i ara és bona part de les possibilitats de salvació dels aragonesos passen per guanyar aquesta nit, ja que una derrota aplanaria el camí cap a la permanència del Morabanc. I és que el València, a més de jugar-se ser cap de sèrie al playoff de la Lliga, li podria fer un doble favor a l'Andorra, perquè divendres rep el Gran Canària, i si guanyés tots dos partits certificaria la continuïtat un any més dels tricolors a la Lliga Endesa, sense que hagués de guanyar a l'Andorra divendres al Barça, però seria més fàcil per estalviar-se patiments una victòria contra els blaugranes que suposaria la salvació matemàtica del Morabanc. El conjunt de Santa Bac depèn de si mateix en l'última jornada i és qui millor ho té per aconseguir la permanència entre les 16 possibles combinacions que es podrien donar, ja que només baixarien en 4 d'elles, i en qualsevol cas Tabac fuig dels futurs escenaris i posa en valor el caràcter de la plantilla.
4: Que jo de entrega de grupo humano que tenemos, yo sé que estamos peleando siempre para permanencia, estamos ganando partidos, estamos perdiendo partidos, pero su entrega y su caer, levantarse después de derrotas difíciles, siempre está ahí. Por esto yo no sé qué va a pasar próximo final de semana. Yo espero que podamos quedar en el CB.
1: Sens dubte va ser un cap de setmana rodó per com es va aconseguir guanyar al Lleida, a un Lleida que ja ho tenia tot fet, i per les derrotes del Saragossa contra l'UCAM i del Gran Canària contra el Manresa. Avui, un quart de 10 de la nit, el resultat que faci el Saragossa contra el València definirà les opcions de salvació del Morabanc.
5: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 800 90 300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: passant 20